0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da, castiga el cielo, oscuridad, como si lo nuestro fuera.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, que rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Si tienes un hondo penar, piensa en mí.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Balears, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a Catalunya el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat així la portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el passat divendres, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I en successos, els bombers han donat per controlat poc després de 9:15 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montes a Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que ha començat a 4:15. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a més a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I d'altra banda, la central nuclear de Vandellòs 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la parada no programada de la central aquest divendres, poc després de 11:45 del migdia, per l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el CCN indiquen que tots els sistemes de seguretat han funcionat adequadament. La planta es troba en la situació anomenada parada calent o mode 3. L'equip tècnic de la central treballa ara per identificar la causa de la incidència i per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. I en cultura, a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva actuació al Parc del Fòrum. I en els esports, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del playoff de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora.

Spaceship Superstar és la superestrella del Tor de nit. La cançó de Muse aquí a la sintonia de ràdio i la Fana FM. Aquesta té ritme, eh?

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.

0: particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: La millor selecció musical del moment.

0: escuchando Fercho.
1: Aquesta és una altra de les peces noves que et presentem a Ràdio Vilafant FM, la nova de Yorkaji Bele.
2: Jo no sé com...
1: Aquí tens Abusadora, Tambores.

0: 107.3 FM.
1: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: 107.3 FM.
1: El títol de la cançó és fàcil. Tu, tu, turu. És la nova de Sidarland.

0: Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora notícies en punt amb els companys a la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí a Ràdio Vilafant.

0: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert de Bludac Duo al Cau. Dissabte, inflables aquàtics.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques com

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Això és Ràdio Vilafant, on la música no s'atura.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El pavelló 14 es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol. Un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Canàries, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del Pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a casa nostra el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el divendres anterior, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues entitats s'han emplaçat a una nova cita, això sí, sense avenços concrets. En aquest sentit, els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat als representants de la plataforma en aquest de proposar en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I seguim parlant d'educació perquè el govern recomana als estudiants intentar arribar una mica abans a les proves de la selectivitat que comencen aquest dimarts a Catalunya per pal·liar qualsevol situació, tenint en compte que els exàmens coincidiran amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que entén el neguit i els nervis dels estudiants, però ha demanat tranquil·litat i serenor perquè s'ha treballat amb rigor per garantir el desenvolupament normal de les proves. Montserrat ha dit que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris ni d'entrada ni de sortida de l'ESPAU, però ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major. Seguim parlant ara de cultura, perquè a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Fame is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del playoff de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: FM.
1: Cada tema nou que fa Alex Warren es posiciona dintre de les llistes d'èxit. La nova és aquest Passenger, el més actual d'Alex Warren.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim en marxa, no ens aturem. Aquí escoltaràs el millor so del moment.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral.

0: al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manoli Palolsa Valdòria de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Aquesta és una versió nova d'una vella cançó. Aquesta peça, segurament, si tens una certa edat, la recuperaràs de seguida a la memòria. Però ara, J Balvin, Amber Mark, Steve Ball i Travis Barker han fet aquest Jump amb una nova cançó en aquest 2026.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Des del Vallès fins a...
2: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: millor música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Ràdio Vilafant.
2: Sempre des de Ràdio Vilafant FM amb novetats discogràfiques com aquesta peça de Becky G. Epa!

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: 9 cançó de Bad Gyal arriba amb aquest nou senzill, Màscara.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor, 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Vint-i-sisena edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?

És la nova cançó i el nou treball d'Amaral. No quiero más canciones tristes. Vinga, va, a veure si és veritat i ens alegrem amb aquest nou tema d'Amaral.

0: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música. Y en verdad te quiero.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitzarà una recepció al Palau Reial, on farà el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Parlem ara de successos, perquè un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, al Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I d'altra banda, unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana durant els darrers mesos. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu, això sí, cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. Parlem ara també de cultura, i és que a ritme de Pictures of You, The Love Song de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha estat el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant al ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà mateix es jugaran el pas a les semifinals, el tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.

107.3 FM. No matter what, no matter what. Lady Gaga, Doichi, aquí plegats amb el Runway.

Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: En català i amb ritme de Fly, Jai Scream i 31 Fam. Aquí tens el seu Dora Yakis.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els seus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí a Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny

L'àrea bàsica de salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'àrea bàsica de salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

0: FM.
1: Tornem cap a Terres del Caribe, ho fem de la mà de Ryan Castro, Capo i Gangsta. Aquí tens el seu La Villa.

0: 107.3 FM.
1: Yo te sigo.
2: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons

0: l'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Així sona aquesta nova cançó, Hasta el amanecer, Álvaro de Luna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El papalló 14 ha arribat a les 10:34 a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el Pontifex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el Pontifex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on farà és el seu primer discurs i després visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, Lleó ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà el proper dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, a la comarca del Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre, s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals eren motoristes. I d'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que es celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserol, afectat per les restriccions per combatre la peste porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I tanquem amb els esports. Ahir, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie dels quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. En aquest mateix escenari es troba el Barça, que en el seu cas juga avui a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
4: Arranca. Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Ja segueixes tota la nostra programació. Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
2: Li posem ritme a la teva vida.
3: La teva vida.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

Només a l'inici d'aquesta cançó ja de seguida té aquelles notes musicals típiques de Celtas Cortos. Ens arriben ara mateix amb l'època i Celtas Cortos, color café.

0: A Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Amb tots vostès, el programa 593 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 6 i 7 de juny del 2026. Del príncep de la tenora, en Ricard Viladesau, és la primera. És obligada de tible, Cel amunt, interpretada per la principal de la Bisbal, el solista en Joan Parés. Va dedicada a la memòria de la Marta Oliva i Uller, que ens va deixar el passat divendres a l'edat de 53 anys. El nostre més sentit condol en el seu marit i família tota, i molt especialment en els bons amics Josep Carreras i Adelaida Resta, que eren els seus sogres. Reposa en pau, Marta.

Joan Parés, el tible amb la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Cel amunt, és d'en Ricard Viladesau, i l'hem dedicat a la memòria de la Marta Oliva i Oller, que ens va deixar el passat divendres. Reposa en pau, Marta. Els amics de Vilabertran, la Montserrat Vila i en Pere Renart, tenen una neta que viu a Manosca, en el departament dels Alps de l'Alta Provença. És la Chloe Renart i Fradejas. Té 11 anys, acabats de fer, i estudia clarinet de primer curs. El projecte que va presentar en el Conservatori de Manosca és la Santa Espina, que ara l'escoltarem. L'acompanya en el piano la seva mare. I diu: toco la sardana, la Santa Espina, amb emoció. Una dolça sardana, una vella tradició que fa ballar la gent en cercle, agafats de la mà, i uneix la gent en una mateixa rotllana. Cada estiu, a la plaça del poble, els meus avis la ballen, i jo ho miro, i encara avui, quan toco, penso una miqueta amb ells, i m'emociono profundament. Vaig aprendre a escoltar, respirar millor i tocar amb el cor. I també dono les gràcies a la meva professora, la Valeri, que m'ajuda a progressar cada dia amb entusiasme. I avui estic orgullosa de presentar-vos un petit tros del meu país per a compartir. Moltes gràcies per escoltar-me. Chloe Renart.

La Chloe Renard i Fradejas al clarinet i la seva mare al piano ens acaben d'interpretar La Santa Espina, de l'Enric Morera. El passat dilluns dia 1, de Vilafant, la Mireia Costell i l'Albert Font celebraren el seu 18è aniversari de noces, per molts anys, de part de la Griselda, de tots els avis, de tota la família i també de l'Angelina i meva. Per a vosaltres, la sardana d'en Cifri Calbany. Rovellons i Pinatells, l'interpreta el Cop de Montgrí.

De Cifric el Bany i Abril, la Cobla Mogrins ens acaba d'interpretar Rovellons i Pinetells. De la Maria Teresa Monclús i Marquès escoltarem, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, A un gran amic. Aquesta se'n va cap a Llers per a felicitar a l'amic i company en Jordi Fontdecava, que el dilluns dia 1 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Jordi, de part de la teva Aurora, de tota la família i també de la Sara, en Josep, l'Angelina i meva.

Han escoltat a un gran amic de la Maria Teresa Monclús, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. De Joaquim Sams i Gené gaudirem de la seva sardana Aires Tossencs. Està interpretada per la Cobla La Principal de la Bisbal. I és a Tossa que se'n va, per a felicitar en Josep Lleonard, que ell fou el dimarts dia 2 que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Josep.

Aires Tossencs, de Joaquim Soms i Gené, ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. De Tomàs Gili Membrado, la Cobla Ciutat de Girona, ens oferirà la sardana El Congost de Celrà. I és a Celrà que se'n va, la Pepita Brugada, tota la família i tota la colla de les sardanes la dediquem al seu espòs, en Joan Galí, que aquest dijous passat dia 4 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Joan, també de part de la Montserrat Gorg.

Congost de Solrà, de Tomàs Gili i Membrado, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Com cada setmana, en Xavi Roig de Figueres té a qui felicitar. Avui toca a l'Isaac Llimona, que el dijous dia 4 va celebrar el seu aniversari. Per als anys, Isaac. La sardana és del compositor Emili Figueres i Colomer, de Sarrià de Ter, que porta per títol Inspiració. És obligada de tenora. L'interpreta la cobla, la principal del Llobregat, el solista en Pere Benítez.

0: Pere Benítez, a la tenora, amb la cobla La Principal del Llobregat, ens acaben d'interpretar Inspiració. És de l'Emili Figueres i Colomer.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: En Joan Seguer de Llers i tota la família feliciten a la seva esposa, la Maria Àngels Ponsí, que aquest divendres ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Maria Àngels. Han escollit la sardana del compositor en Pep Ventura. El toc d'oració l'interpreta la cobla Barcelona.

D'en Pep Ventura i Casas, la Cobla Barcelona ens acaba d'interpretar El toc d'oració. De Josep Maria de Muni Ferrer, interpretada per la Cobla Marinada, escoltarem 40 aniversari. Aquest se'n va cap a Montiró per a felicitar a la Maria Lluïsa Capella i en Narcís Isern, que aquest diumenge dia 7 celebren el seu 40è aniversari de noces, per molts anys per ella, de part de la família i de tots els amics de les sardanes.

El cop La Marinada ens acaba d'interpretar 40 aniversari. És de Josep Maria Damunt i Ferrer. De Marcel Artiaga i Valls escoltarem Construïm somnis, interpretada per la cobla Jovenívola de Sabadell. I és a Sabadell que se'n va. La Montserrat Ribes i en Xavi Casanovas i tota la família la dediquen a la seva filla Eva, que aquest diumenge és el seu aniversari. Per molts anys, Eva!

Construïm somnis, de Marcel Artiaga, ens l'acaba d'interpretar la Cobla Juvenible de Sabadell. Aquest dissabte passat, a Granollers, tingué lloc la gala final dels Premis Preludi, abans la sardana de l'any. Anem primerament a escoltar la guanyadora del Premi Audiència, el que és la sardana de l'any, que és galanesa. És de la jove autora de Tarragona, l'Anna Batigils. L'interpreta la cobla, la principal del Llobregat.

La principal del Llobregat ens acaba d'interpretar Galanesa, de l'Anna Bat i Gils, que és la sardana guanyadora dels Premis Preludi, categoria Audiència. El premi musical va recaure a la sardana del contrabaixista de la Sant Jordi i compositor en Joan Droguet i Sallent, Quan no es troben les paraules. L'interpreta la principal del Llobregat.

La principal de Llobregat ens ha interpretat Quan no es troben les paraules. És d'en Joan Droguet i Sallent i és la sardana guanyadora dels Premis Preludi categoria musical. I finalment, el Premi Preludi Musical Jove ha recaigut en la sardana País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado i Pont. Està també interpretada per la principal de Llobregat.

0: Acaben d'escoltar País d'Atzur i d'Or, és de Martí Delgado i Pont, l'ha interpretat la principal de Llobregat. Sardana que ha obtingut el Premi Preludi Musical Jove.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 6 de juny, a Berga, són les festes de la Patum, a la plaça de Sant Joan, a 1:15 del migdia, cobla de l'Escola de Música Municipal de Berga. A Palafrugell, plaça Nova, mostra de danses i estrena del Ball de Primavera amb la principal de Banyoles. A Corçà, plaça del Firal, 6:45 de la tarda, ballada amb la Bisbal Jove. A Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, cop la banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. I a l'Escala, a la Riba, a 7:45 del vespre, doble ballada amb la cobla principal de Banyoles i la principal de Cassà. Diumenge 7 de juny, a l'Escala, 51è aplec a la plaça de Catalunya, matí a 10:45 i tarda a 4:45, cobles, Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove. A Palafrugell, plaça Nova, a 11:45 del migdia, sardanes amb l'Energia Cobla. A Mont-ras, a 11:45 del migdia, mitja ballada de sardanes amb la principal de Banyoles i vermut popular. A Olot, plaça Major, a 12:00 del migdia, ballada amb la cobla la principal d'Olot. A Borrassà, missa solemne a 12:00 i la sortida sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Berga, festes de la Patum, plaça Viladomat, a 12:15 del migdia, sardanes amb la Berga Jove. A Riudellots de la Selva, a plec de la Font del Mas Vilar, a les 5 de la tarda i a la cobla el Foment del Montgrí. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda, ballada amb la principal de Banyoles. A Sant Feliu de Pallerols, a la plaça de l'Església, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla principal d'Olot. I a Bordils, a la Pista Vella, a les 7 de la tarda, concert de cobla amb la Mare Vella. Divendres 12 de juny, a Riudellots de la Selva, a 2:15 del vespre, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla contemporània. Dissabte 13 de juny, a Camprodon, a la Font Nova, a les 5 de la tarda, ballada amb el coble Bisbal Jove. A Girona, Dia Universal de la Sardana, Jardins de la Devesa, a les 6 de la tarda, ballada amb el coble Ciutat de Girona. A la Bisbal, en el passeig Marimon Espré, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb el coble Conrad Saló de l'Escola Municipal de Música i actuació de la colla Joia de la Bisbal. A Roses, primera ballada d'estiu, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, coble contemporània. Diumenge 14 de juny, a la Bisbal d'Empordà, 64è aplec, en el passeig Marimon Espré, matí a les 10 i tarda a les 4. Cobles, principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenible de Sabadell. A Sant Joan de les Abadeses, a l'ermita de Sant Antoni, a les 11 del matí, hi ha sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, a les 11, tindrà lloc el 62è concurs de sardanes, cobles Sol de Banyuls. I a 4:45 de la tarda, a la pista coberta de Sant Pere, 20a festa del soci de l'agrupació sardanista de Ripoll, doble ballada amb les cobles Sol de Banyuls i Principal de Cassà. A Planoles, en el Puig, a les 11 del matí, ballada amb la cobla Moreneta. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Salvatana. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. M'acaben de passar aquesta nota. L'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès organitza el segon concurs de música Pere Masats i Vilata. És amb l'objectiu de promoure la creació i la interpretació musical amb la intenció de fusionar la sardana amb altres estils. Per a informació podeu entrar a la web de l'agrupació floricel.cat. El dia del concurs serà el 21 de novembre a les 7 de la tarda a la sala 1 d'octubre de la Borés. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora amb Martí Auger.
0: Continuem amb el programa i ara ho farem amb les estrenes. En el concert preaplec de Sant Feliu de Guíxols el passat 23 es va estrenar la primera sardana del jove i primer tible de la principal de la Bisbal, l'Adrià Sánchez i Pons Domènec, dedicada a la memòria de la seva mare. El seu títol, Eterna Estrella.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Eterna Estrella, és de l'Adrià Sánchez i Pons Domènech, i es va estrenar a Sant Feliu el passat dia 23 de maig. Continuem en Sant Feliu i ara ja en l'aplec del dia 24. Fou estrenada la d'Enric Cortí i Martín amb el títol de Ànimes Bessones. L'interpreta la Copla Sant Jordi.

La Copa Sant Jordi ens acaba d'interpretar Ànimes Bessones, és del seu tenorista Enric Ortí i Martín, i fou estrenada a Sant Feliu de Guíxols el passat dia 24. I de Sant Feliu aneu cap a Girona. En el seu aplec, del diumenge dia 31, fou estrenada la sardana d'en Josep Antoni López i Álvarez, a Girona, Terra Nostra. L'interpreta la Copa de Montgrins.

Girona, Terra Nostra, de Josep Antoni López i Álvarez, ha interpretat la Copla Montgrins, estrenada en el Aplec de Girona del passat dia 31. I en aquest mateix aplec també es va estrenar la d'en Francesc Picard i Oliveres, que l'ha dedicada a la Copla Ciutat de Girona. El seu títol, una copla de primera.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar una cobla de primera. És d'en Francesc Picard i Oliveres i es va estrenar a Girona el passat dia 31. En el concert de Sant Feliu de Guíxols, el passat dia 23, a més de l'estrena, també es va interpretar la sardana del compositor figuerenc en Jaume Cristau i Brunet. El seu títol, Amic Conrat. Escoltem-la interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

de Jaume Cristau i Brunet, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Amic Conrad. I no ens movem d'aquest mateix concert de Sant Feliu de Guíxols. Escoltarem ara la del compositor Josep Maria Vilà i Gandol, que porta per títol Sardanejant.

de Josep Maria Vilà i Gandol, la principal de Lisbal, ens acaba d'interpretar Sardanejant. La propera és una obligada de tenora. És d'en Francesc Casanova i Estorc, també interpretada en el concert abans esmentat. El seu títol, Com aguanta la tenora? Coble, la principal de Lisbal, solista

Joan Mies, la tenora, amb la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Com aguanta la tenora, és d'en Francesc Casanova i Estorc. I la darrera que escoltarem d'aquest concert és del compositor Josep Maria Pagès i Vicenç, que porta per títol El retorn dels pescadors, cobla principal de

El retorn dels pescadors, de Josep Maria Pagès i Vicenç, ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquest diumenge, dia 7, tenim l'aplec de l'escola. Dedicada a ells i desitjant-los un bon aplec, escoltarem la sardana del compositor Enric Vilà i Armengol, interpretada per la principal de la Bisbal, l'aplec de l'escola.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar l'Aplec de l'Escala. És de l'Enric Vilà i Armengol. Del compositor Charles Lafont escoltarem Alça que toca terra. L'interpreta la Cobla Combo Gili.

Cobla Convagili ens acaba d'interpretar Alça que toca terra, és d'en Charles Lafont. De l'Antoni Albors Jacins gaudirem de la seva sardana Illa de Tet. Està interpretada per la principal de Lisbal. Amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Amics, a través de la vostra sintonia preferida, una setmana passada i tornem a estar aquí entre tots vosaltres portant-nos l'Embalat radiofònic. Esperem que el disfruteu. Avui presentem per tots vosaltres una gran formació que encara que no ha estat nostra, l'hem fet nostra. Gaudiu de la nova etapa.
1: Vivim en un país que no tenim res a envejar en quant a formacions musicals i grans orquestres, però sempre hi ha aquestes de fora que es fan un petit lloc dintre el remillet de grans formacions que tenim aquí a casa nostra. Una d'aquestes orquestres és la Nueva Etapa. Qui no la coneix i qui no ha ballat en el seu so o ha escoltat la seva música o els seus concerts? Doncs bé, nosaltres tenim aquí unes gravacions fetes per la Nueva Etapa. Concretament són gravacions del ball estàndard, ja que últimament doncs no disposem de cap tema ni cap gravació que hagi fet últimament, però sí que gaudirem del ball clàssic d'aquesta gran formació musical. I comencem en un bonic tema que el titulen així: a ritme de Fox Lane escoltarem aquest Petit de Fleur.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: I a l'Envelat avui ballem en l'orquestra Nueva Etapa. I ara sí que deixem enrere ja aquest foc lent i ens entrem en aquest bonic pas doble. Agárrate, saxo, entre vosaltres, Nueva Etapa.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: A través de la música del nostre embalat d'avui, La Nueva Etapa, una orquestra que us presenteu amb el seu ball clàssic, el tradicional, el seu ball de sempre, ja que, doncs, últimament, les formacions musicals no editen cap compact ni cap registre que puguem, que sigui irradiable. Per tant, ens hem de conformar, doncs, amb el que teníem. Però val molt la pena escoltar, perquè al fi i al cap és una sessió de ballables, doncs, diríem, de 5 estrelles, de gran luxe. I continuem ara en aquest tema, Amigos para Siempre. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça, embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. Aquesta és la nostra adreça i aquesta altra, la nostra música, la música de Nueva Etapa.

0: magistral interpretació de nova etapa d'aquest Amigos para Siempre, recordant els Jocs Olímpics de Barcelona. I ara sí que anem a escoltar una peça de concert que també és ballable, La Reina d'Aragón, una peça que han sabut donar-li un carisma molt especial. Disfrutem-la, amics.
1: Estàs escoltant

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: La Reina d'Aragó, un bonic tema interpretat magistralment, creiem nosaltres, en el nostre humil entendre, per l'orquestra Nueva Etapa. I ara continuem amb música romàntica, El amor de nosotros.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber de qui. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. I avui en l'embalat presentant-nos l'orquestra Nova Etapa, que va ser una orquestra que dintre les grans formacions musicals importants que tenim a casa nostra, doncs es va saber fer un lloc. En música com aquesta, la tradicional, la de sempre, la del ball estàndard que us estem oferint avui. I ara cap a Santiago en la Nova Etapa.

La nova etapa a ritme de cúmbia i ara a ritme de pas doble en una, possiblement un dels temes més emblemàtics que s'ha escoltat tantes i tantes vegades, dedicat a la seua pàtria, Navarra. No te vayas de Navarra.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: Nova etapa entre tots nosaltres, oferint-nos el millor del seu repertori tradicional a través de la teua sintonia. I ara, per què no, un tema molt i molt romàntic, instrumental ell.

Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. I continuem posant una mica de ritme en aquesta sessió de ballables baix la tutela de la nova etapa. Escoltarem aquesta versió que fan ell de la Negra Tomasa.

Avui en la sessió de ballables de l'embrat radiofònic, a través de la teva sintonia preferida, que tinc el gust de presentar, soc Joaquim Pijuan, ja ens coneixem, no? Sí, almenys d'aquest programa i etapa en aquest largo camino.

Largo Camino, una bonica cançó que ens acaba d'interpretar Nova Etapa. I seguint en aquesta mateixa formació, un dels seus temes possiblement més emblemàtics també, un bonic pas doble, Mi Mañica.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: I bé, amics, en la música de les nostres festes acabem el programa d'avui. Ha estat un plaer una vegada més fer-vos costat aquí i compartir amb vosaltres la música. Avui, en qüestió, la música de la nova etapa. I ens acomidem de tots vosaltres i ho farem en música de concert d'aquesta formació de Navarra, en unes sardes, un bonic tema en el qual us diguem adeu-siau, que sigueu molt feliços i ens veiem, escoltem el proper programa. Adeu-siau!

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Star Wars ha tornat al cinema, al seu espai natural. De tot això i molt més en parlarem avui en aquest especial dedicat a The Mandalorian and Grogu. Avui m'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, en Roger d'Art Segador com a estrella convidada i qui us parla, l'Ignasi Arbat, en la direcció i presentació. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana començarà en un planeta nevat de la frontera exterior i acabarà en una base de la Nova República després de travessar tota la galàxia. Comencem!
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
0: I el bo es fa esperar. Hem trigat res, 10 dies, però ja tenim aquí aquest de Mandalorian and Grogu. El Ningú no és perfecte. Parlem d'aquesta pel·lícula que ha dirigit Jon Favreau, que és la continuació de la sèrie de televisió que havíem vist per Disney Plus de Mandalorian, 3 temporades emeses entre el 2019 i el 2023. Per parlar-ne tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies, molt bé.
0: I tenim avui de convidat, sempre que parlem de Star Wars i ens agrada molt tenir-lo aquí, en Roger d'Art Segador, el canal de YouTube que trobareu de Star Wars en català, que és un imprescindible. I benvingut, Roger, una vegada més al Ningú no és perfecte.
4: Bon dia, bon vespre a tothom. Doncs moltíssimes gràcies. Avui és més especial que de costum perquè és per una pel·lícula que s'estrena al cinema. I això no havia vingut mai, al Ningú no és perfecte per comentar una pel·lícula de Star Wars al cinema.
0: Doncs tens tota la raó i jo és una cosa que he trobat molt a faltar, perquè sí que és veritat que hi ha hagut aquí, doncs, a Solo va anar com va anar, que és una pel·li que jo defenso a cap i a espart, llavors, doncs, la pandèmia, l'streaming, i ens havíem oblidat que Star Wars és una saga cinematogràfica, i a mi és, bueno, ara en parlarem, no? És una de les coses que posa un valor d'aquesta pel·lícula, que és recuperar que la gent vagi al cinema a veure Star Wars, que és el lloc on mai hauria d'haver deixat.
4: Sí, jo ho havia enllorat molt, quan ets allà davant, assegut a la butaca amb la pantalla gran, és com, oh, per fi, no? Ja tenia moltes ganes de viure un altre cop aquesta experiència, perquè és que és una experiència.
0: Totalment. I abans de parlar de tot això, de la pel·lícula amb spoilers i tal, us pregunto unes primeres impressions generals de què us ha semblat, Roger i Marta.
3: En Roger primer.
4: A mi... Doncs a mi molt bé, molt content. Ho vaig passar pipa veient-la. Un munt d'acció superentretinguda, moments emotius també, fins i tot. I la veritat, una molt bona estona. Després entrarem més en detalls. Sí que és veritat que no és un film complex, és un film, doncs, una trama senzilleta, però que funciona perfectament i és pura essència Star Wars.
3: Totalment d'acord. A més, vaig estar molt pendent perquè... com que sabia que havia de parlar-ne, de memoritzar els planetes, perquè sempre em perdo molt, i a les sèries Star Wars no sé mai, sí que ho sé perquè ho dius, però després no me'n recordo on ha estat, quin planeta era aquell. I en aquest cas és veritat que la trama és senzilla, que hi ha aventura i acció des de l'inici. Vaig pensar, ostres, van per feina aquí. I veure Sigourney Weaver, doncs també m'ha agradat, m'ha agradat molt. I algun moment també emotiu, no?, que ja ho avançarem després. I veure que la relació entre Mando i Grogu, doncs, ha crescut també. És una relació diferent de la sèrie.
0: Bé, jo també. A mi m'ha agradat la pel·lícula més que res per recuperar aquest sentit de l'aventura, aquest concepte familiar que sempre ha tingut Star Wars. Potser s'assembla més, està més proper al Retorn del Jedi, sent d'anar a buscar referents a la trilogia clàssica. També podríem trobar la trilogia de prequeles. Però crec que té més del Retorn del Jedi que no pas de l'episodi 4, tot i que l'esperit de les dues pel·lícules em sembla bastant el mateix, no? I això em va sorprendre també que fos tan trepidant, és a dir, hi ha acció quasi sense parar, només s'atura un moment cap al final la pel·lícula, que gairebé sorprèn perquè, com que no s'ha aturat absolutament mai, és un moment bastant curiós i que gairebé funciona per ell sol, no? Ja en parlarem de tot això. I podríem dir d'alguna manera, tot i que no ha estat així, perquè amb tot això, doncs, algunes crítiques que han arribat una mica infundades, condensa el que podia haver estat, que no ho era, la trama principal d'una temporada, no? Treus tots els personatges i trames secundàries i et quedaries només en la trama principal de Mandalorian i Grogu. I això és bàsicament el que veiem a la pel·lícula, que tot està centrat en aquests dos personatges. Sí que és veritat que tu pots perdre tota aquesta riquesa de món perquè només et concentres en ells dos, però és clar, això és una pel·lícula i va directe al gra. Tampoc te'ls presenta ni massa res, és a dir, acció directa, i ho fa de tal manera perquè sigui de manera conscient una pel·lícula benvinguda també a l'espectador que arriba de nou, perquè no hem d'oblidar, sí, és veritat, nosaltres de Star Wars ens ho mirem tot, mirem televisió, veiem cinema, però hi ha gent que només veu Star Wars en cinema. El mateix passat amb Marvel, no? Moltes sèries Marvel, ningú no veu ni una sèrie i la gent només va seguint les pel·lícules. Aleshores, en aquest cas que estem parlant d'una sèrie que traspassa el cinema, com ho fas de tal manera que algú que no hagi vist mai la sèrie se senti benvingut? I en això és un dels objectius que s'ha concentrat John Favreau, perquè no fa cap referència, podríem dir, al passat dels personatges o relacions que tenen anteriorment amb els personatges de la sèrie. Tu ho saps, però tampoc intenta recuperar ni explicar-te res. I tampoc construeix res perquè qui no vegi la pel·lícula pugui veure la sèrie si algun dia es fa la quarta temporada i aquesta pel·lícula doncs sigui una aventura que hi ha aquí entre temporades i res més, no? És a dir, han tingut molta cura per fer el capítol o la pel·lícula així molt autocontinguda.
4: Sí. Jo sobre aquest tema, egoístament, sí que podria criticar que m'hauria agradat que hagués connectat més amb les trames que ens havia deixat una mica penjats a la tercera temporada de Mandalorian, no? amb el Consell de l'Ombra aquest, o l'amenaça d'en Thrawn a Ahsoka, no? Aquestes sèries del Mandoverse, que dic jo, que ens havien deixat amb coses molt interessants a l'aire. I és veritat que aquest film no continua aquesta història, sinó que, com bé dius, és una aventura autoconcloent. I llavors per això dic que egoístament, jo com a consumidor que sí que he vist tota la resta de contingut, doncs sí que m'hauria agradat alguna connexió més, però entenc la decisió, i crec que és la decisió encertada, fer un producte que pugui gaudir el públic general, perquè és que, com comparaves molt bé amb Marvel també, són dues franquícies que cada vegada tenen més continguts entre sèries i pel·lícules, i al final, doncs, cada vegada hi ha menys gent que ho hagi vist tot. I en el cas de Star Wars, concretament, si vols seguir la història de The Mandalorian, encara és una mica més enrabassada, perquè no només has d'haver vist The Mandalorian, sinó que hi ha el llibre de Boba Fett, no?, que també connecta molt estretament amb la història de The Mandalorian. Llavors, hi ha molta gent que no ha vist tot això. Llavors, està molt bé que tu puguis gaudir perfectament sense haver vist aquests continguts, però els que els hem vist, doncs, també hi anem i també ens agrada i sí que és veritat que no té tantes connexions amb els productes del Mandobert, però sí que té moltes connexions i moltes referències i molts ous de Pasqua amb altres continguts de la saga, perquè n'hi ha un munt.
3: És que, clar, si mires el títol ja, jo crec que són molt honestos. Per tant, no, ja deixa molt clar que no serà un seguit de la sèrie, que a més hagués estat segurament un altre to i un altre color. I jo el que volia en Favreau és que ho ha dit moltes vegades en les entrevistes, que realment les entrevistes que li he vist més sucoses són les que dona als fans. O sigui, aquestes roundtables, no?, que són aquestes que van passant, com ara tu podies haver anat, Roger, i preguntar-li qualsevol... No? Tens dos minuts...
0: Sí, això és una cosa que hem de reivindicar, perquè estan convidant a molts de creadors en castellà, i escolti, a Catalunya existim i també ens haurien de fer una mica de cas.
3: Jo ho he vist en anglès,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, no, però...
3: D'acord. Doncs, i clar, ell sempre ha... Ell en les entrevistes reivindica, en Favreau, que el que volien fer, donada tot el com va passar, no?, que ja ho tenien els guions per la quarta temporada de Mandalorian, però la vaga de guionistes, després vaga d'actors, van dir, doncs, i en Favreau, que té aquestes idees, té moltes idees, perquè no tornem al cine, no? I és veritat que no té res a veure el que havien escrit, res, i diu, i la gent ho podria veure perquè està escrit, amb el que van guionitzar o començar a esbossar per aquesta pel·lícula.
0: Un petit incís, perquè està bé que ho diguis. Després comentarem, quan parlem de la producció, quines eren les idees que hi havia. Però una de les crítiques que s'ha fet és és que ha agafat els guions de la sèrie i els han fet aquí un mix i... Fals,
4: no.
0: Això
4: no.
3: No, perquè a més és que ho ha dit clarament, que no, que això està escrit i està allà. està guardat.
0: A més, és que es nota que està fet, com dèiem ara, Roger, per un producte condensat i pensat només per al cinema.
3: Es va reunir amb en Filoni i van dir hem de fer un guió per una pel·lícula. Que a més té un ritme molt diferent, una narrativa molt diferent, amb uns personatges que a més el que han volgut fer és rescatar. Diu, és com, sabeu aquelles figures de Star Wars que els germans grans te donaven a tu per jugar quan eres petit i ells es quedaven els personatges principals i a tu et donaven les figuretes que no volien, els outcasts, no? Els marginats, doncs han volgut fer això, no? Rescatar com en Rota, no? Que dius, com se t'ha acudit de fer-li tot aquest focus, no? Que aquest dibuix de personatge i la seva història, que trobo que està molt ben fet. Doncs sí. Això, crec que he perdut el fil del que volia dir, però ja està.
0: Ha quedat clara la idea.
3: Ha quedat clara, no? Bueno, no sé, que això, que queda molt clar que és Mandalorian i Grogu i que ja està, vull dir, no... I que jo també estic amb en Roger que ja l'esperarem, la quarta, no passa res. Ja segur clar. Que està escrita, ja... Ja ens hi posarem.
4: Clar, jo crec també que una de les raons per la qual també és una aventura independent és que potser d'aquesta manera es pot aprofitar més el guió que tenien per la quarta i no han de canviar tantes coses, perquè dius, mira, això ha sigut una aventura a part, però podem continuar igualment amb la història que havíem d'explicar, que segur que han hagut de canviar algun detallet, però segurament han pogut aprofitar la major part del guió.
3: Del guió de la quarta?
4: De la quarta temporada.
3: No, gens.
0: No.
3: No, ho han reescrit tot. Han escrit tot, no reescrit. Han escrit tot de nou.
4: Jo havia entès que ho havien escrit nou per demandar l'Orient Grogu,
3: sí.
4: Però que el guió de la quarta...
3: Ah, no, ho han llançat, està allà. Sí.
4: Ah, d'acord.
3: No, està allà.
4: Que potser es pot aprofitar, ja que aquest film
3: Sí, no t'havia entès bé. No, ja sé què volia dir, que el que volen Favreau, el que volíem aquesta pel·lícula, ja que tornaven, després de 7 anys d'estar en blanc, no?, que no hi ha hagut una pel·lícula de Star Wars als cines, és que un nen o una nena de 12 anys s'hi pugui enganxar, avui dia, diu, un nen o una nena que no ha vist res poder, que no ha vist res prèviament al cine, perquè, clar, quants anys tenia? 4? 5? No? Vull dir... Que la idea era aquesta.
4: Sí, és un molt bon contingut per introduir noves generacions de fans, aquest
3: film. Home, això t'ho passes la mar de bé.
0: Sí.
3: I tens en Grogu que salives, no? I és com... És un al·licient.
0: La pel·lícula també hem de pensar que està feta per tornar a prestigiar Star Wars dintre del cinema, no? És a dir, després de molts anys sense pel·lícules, que és veritat que la trilogia d'Abrams doncs la va deixar bastant tocada, i aleshores aquí hi ha hagut alguns entrebancs, com per exemple Solo, que jo crec que no és tant de mèrit de la pel·lícula, sinó per tot l'historial que portàvem a darrere, aleshores, bueno,
3: sí,
0: ells
3: perquè decideixen... perquè a mi no em sembla tan mala pel·lícula.
0: No, a mi del canon Disney, les que més m'agraden són Solo i The Mandalorian en Grogu. Rogue One també m'agrada, però Rogue One diferencio molt el que és la primera part de la pel·lícula de la segona. La segona, que és la de Tony Gilroy, és la bona. La primera, Gareth Edwards, em sembla bastant fluixa. Aleshores, com a pel·li rodona amb el seu conjunt, em funcionen millor tan Solo com de Mandalorian en Grogu, no? Tot i que la segona part del Rogue One és excel·lent. Mm-hmm. Però bé...
3: I tota la... Han fet servir, sí, d'acord, han fet servir CGI, però han fet servir molt pràctic, efecte pràctic, i això s'agraeix. La selva està feta de veritat.
0: Bueno, ja ho heu dit amb les titelles. O sigui...
3: Els titellaires és que... És una meravella.
0: Per mi Star Wars són titelles, o sigui, la definició de bueno, com jo he viscut Star Wars, per això les prequeles, doncs vaig tenir algunes dificultats, sobretot, o encara les tens ara, perquè el CGI doncs, ha evolucionat. I en canvi, amb les titelles de la trilogia

0: és l'altra. Per exemple, en el cas d'en Rota, doncs potser era més fàcil fer-ho amb CGI perquè per tots els moviments que ha de fer, tota l'acció que ha de fer, era bastant inviable fer-ho de físic, diguem, encara que potser estèticament ens hagués agradat més. Però per això que, en funció de cada cas, s'ha d'optar per una tècnica o una altra.
1: Bueno, lo dels encelans ja són els reis de les titelles. No només tens Grogu, sinó tens la competència dels encelans, que són més minions que mai, perquè en aquest cas no és un sol, no és en Babu Freak, sinó que són quatre, aleshores va recordar bastant els minions. A més, aquesta manera de parlar, se'ls entén millor que els minions, això s'ha de dir també, però avui, són uns personatges que roben la pel·lícula quan surten, eh?
0: Boníssims.
2: Jo, com que som més gran, podria trobar altres referents, com els Dalton, del Lucky Luke. Eren quatre, també. I també feien bajanades, no? I cada un tenia una pensada més extravagant que l'altre. No sé, Roger, què en penses, però és que dona... Fa moments, aquests quatre, aquesta complicitat, de molt humorístics, amb en Mando. O sigui, és el joc, sí. És el joc, no? Vull dir que és simpàtic.
0: Molt, molt. És molt bo el contrast, no, d'en Mando, que és una persona més com normal, més aviat seriosa, i que l'acompanyen entre en Grogu i tots els encelans.
2: És com un grup d'adolescents que volen rescatar, no? Que volen ajudar un adult. Sí. Doncs clar, això enganxa a la mainada.
1: La música de Ludwig Göransson jo crec que també està molt bé.
2: Oh, quina meravella.
1: Després, ja parlem
2: que a mi m'agrada molt.
1: Sí, però jo crec que aquí s'ha sortit. És a dir, i moltes de les coses que la pel·lícula podien semblar televisives, crec que les ha engrandit i les ha convertit en cinematogràfiques.
2: L'orquestra, diguéssim, l'ha eixamplat.
1: No, ho dic perquè s'ha criticat. No, és un episodi d'una sèrie de televisió al cinema. Fals. No,
2: per què?
1: O sigui, perquè...
2: Ai, però tu què llegeixes?
1: Bueno, és que s'ha sentit tot.
2: A preguntar-te això.
1: Perquè van sortir molt males crítiques. Havia una mica de tot, no? Però és veritat el que dèiem, que a vegades es posa l'accent en males crítiques. Jo he vist en tot moment una pel·lícula, perquè tècnicament jo crec que hi ha un salt respecte al que hem vist a la sèrie. Sí que és cert que utilitza el volum de manera massiva, també, però és veritat
2: no
1: que
2: té tant, altra... ha dit en Favreau, eh?
1: No tant, perquè hi ha altres coses que ja comentarem, però, ostres, inclús la part del volum dona uns resultats millor que la televisió, i per mi veure això també en una sala de cinema, doncs mira, et fa tornar també una mica nen petit, que vols que t'hi digués?
2: No sé, mira, sentir, poder escoltar el tema principal de Mandalorian al cinema ja val la pena, perquè crec que és un encert el tema.
0: És
2: boníssim.
0: Magnífic, sí, sí.
1: I et quedes escoltant els títols de crèdit, que això doncs, a casa a vegades costa.
2: Bueno, clar que costa si salta. La plataforma ja te'l salta.
1: Aquesta. I a la vegada...
0: A mi sempre em van fora, al cinema sempre em van fora. Em diuen, no hi ha escena post-crèdit. No, que ja ho sé. Que
2: no haurien de fer fora. Tu tens dret a quedar-te als
1: crèdits.
0: Però sempre et miren allà amb cara de pressió.
1: Ja. Però Star Wars mai hi ha escena postcrèdits, eh? És una cosa que la gent es quedava. Potser és que també estem acostumats avui en dia a aquest tipus de pel·lícula, tenen, però Star Wars es manté, diguéssim, fidel a lo que és. Sí. No?
0: Bé, en alguna sèrie n'hi va haver-hi, no? Era el llibre d'en Boba Fett, que va haver-hi l'escena aquella d'en Combant.
1: Però pel·lícula és veritat que mai, no? I jo, que et digui, jo m'he alegrat de veure aquests personatges a la pantalla gran, de veure'ls amb aquest disseny de producció, que crec que se'l mereixen perquè són molt bons personatges, i aquest salt, ostres, jo l'he gaudit molt. Doncs si voleu anem a comentar ja la pel·lícula en tot luxe de detalls.
2: Som-hi.
1: Doncs va, som-hi. What are you waiting for? Hop on. Doncs bé, ara sí, de Mandalorian en Grogu, amb un munt d'espoilers, i començarem ben bé pel principi, que són les lletres. Jo, com veig lletres a Star Wars, ja emoció màxima, no? No són les lletres lliscants, que diuen que això està només reservat per la saga Skywalker. Però bueno, està molt bé. Jo és un punt que dius, estic dintre de Star Wars, no? Quan te comencen a explicar la història amb aquestes lletres. Sembla una tonteria, però... prou important.
0: A mi em sembla bé la decisió aquesta de reservar el format mític per la saga Skywalker, però també no abandonar-lo del tot, no? I mantenir aquesta característica tan coneguda i tan identitària de Star Wars. A Solo ja van fer una cosa semblant. Wars.

0: han seguit una mica aquesta línia. A mi m'ha agradat molt.
1: Bàsicament, el text diu, us el llegeixo, perquè així també nosaltres entrem en, aquí, en calet. El malvat imperi galàctic ha caigut. Els exsenyors de la guerra imperials romanen escampats per tota la galàxia, tramant el retorn de l'imperi. La incipient Nova República ha començat a reunificar la galàxia. A l'or, l'exterior sense llei, el mandalorià i el seu jove aprenent, Grogu, treballen per caçar aquests fugitius imperials. Punts suspensius. I aquí comença la pel·lícula, sense, de moment, crèdits ni res. Anem ja directament a l'acció i ens situa en un planeta gelat, no?, de la frontera exterior, que són aquests tipus de planeta, planeta desert, planeta gelat, planeta de... que són molt típics de Star Wars. Aquí al planeta diria que no es menciona nom, sí que parlem no. De la frontera exterior i tal, però no el tenim situat, no, Roger, aquest planeta?
0: No, és veritat, no em sembla que s'hagi dit.
1: Però vaja, tota aquesta escena, comentem-la, em sembla un molt bonic homenatge a l'Imperi Contraataca, no? Tot el que és la batalla de Hoth, és que t'hi recorda moltíssim, no? I vist així en cinema, amb tecnologia actual i tal, jo vaig flipar molt. Aquest principi em sembla molt, molt flipant. És una història una mica així pròleg estil James Bond, no? Una missió secundària i acaben els crèdits i anem ja a la pel·lícula, però és una manera excel·lent per entrar.
0: Sí. I té algun pla concret que és un homenatge claríssim a Ralph McQuarrie, perquè és a dir, la composició s'ha basat totalment en alguns dels seus dissenys conceptuals. És a dir, fantàstic.
1: Està molt bé. Aquí tenim diverses coses, no? Si anem a analitzar, aquí tenim per una banda aquest comandant Barro, que està interpretat per l'actor Henky Madera, que ja havia aparegut aquest personatge de Mandalorian.
0: Bueno. Potser la gent no se'n recordarà perquè apareix poc, però sí, a l'escena aquesta de la reunió amb tots els hologrames del Consell de l'Ombra, doncs és un dels membres.
1: Sí. Capítol 23. Jo no sé si en aquell moment teníem pensat repescar-lo o a l'hora de fer la trama de la pel·lícula vam dir, mira, podíem tirar d'aquí, agafem aquest i agafem l'altre i que em mando...
0: Aviam, quin agafem d'aquí? Mira, aquest i aquest.
1: Exacte, bueno, un déspota de la galàxia, ja se'l veu, no? Un cacic més i té tota la gent allà, doncs, que un mafiós, vaja, tècniques mafioses, no? M'has de pagar, doncs, l'impost perquè et pugui defensar de mi mateix, no? Aquesta cosa que tenen els mafiosos i els imperials. I aquí, Roger, parlem de l'entrada, no?, d'en Zeb, que, bueno, ja havia aparegut al final també, no?, de la...
0: També molt poc, però... Sí, però clar, és un personatge molt estimat per la gent que ha vist Star Wars Rebels. És un dels protagonistes de la tripulació protagonista i és un personatge que cau molt bé i per mi veure'l en acció real, a més es veu molt bé i interpretat pel mateix actor és genial poder gaudir d'ell en acció real.
1: Sí, és Steve Blum que li posa la veu, que no sé si l'has pogut veure en versió original, Roger, la...
0: Sí. Ah,
1: sí. Igual que nosaltres.
0: Veure en versió original.
1: Nosaltres també. I bueno, es disfruta, perquè reconeixes les mateixes veus i està molt bé. I el personatge és, això sí, 100% digital aquest. Vull dir, no estem parlant, doncs, de... Però bueno, que ja no és estrany Star Wars veure personatges 100% digitals. Però sí, llueix molt bé. Jo crec que és d'aquells personatges que es deuen haver beneficiat de que hagi sigut una pel·lícula cinematogràfica pel pressupost, que no pas en una sèrie que... Aquí està acompanyant a Mando tota l'estona.
0: Sí, clar, a la tercera temporada de Mandalorian no els vam poder veure en una escena molt breu, i això és el que em fa no patir, però dir, potser a la sèrie, doncs, ell, en Rota, personatges d'aquests que ha de ser difícil que puguin tenir moltes escenes, doncs potser els veurem poc, i en canvi aquí doncs sí que hem pogut gaudir més estona d'ells.
1: Hem tingut, per exemple, també en aquest cas Pedro Pascal, que va dir que la pel·lícula era l'inici, un nou capítol dintre de la vida del Mandalorià, després del final de la tercera temporada, que vam veure, doncs, en Din Djarin acceptar treballar per la Nova República, no? Fins ara, doncs, era un mercenari que anava treballant i ara és com que canvia el personatge i li dona la possibilitat d'oferir les seves habilitats per treballar pels bons, no? En aquest cas, doncs, és la Nova República, que és un canvi que anirà madurant el personatge, no? Perquè ell no deixa encara de considerar-se un mercenari, però com que ja li vas veient que va agafant com una mena, com ho diríem, contracte d'exclusivitat, no?, per la Nova República.
0: Exacte, sí, jo ara ja no el veig treballant per algú de males influències.
1: Doncs va, anem a la següent. Ens n'anem en aquest cas ja a la base militar Delphi, que és la de la Nova República. Bueno, a banda, tenim el títol de la pel·lícula, el crèdit que ara surt aquí, és que m'encanta, perquè és veritat que la font que s'ha fet servir en quant a cartelleria i imatge és una, però quan comença la pel·lícula és la font de la sèrie de televisió de Mandalorian, sí. I després surt en Grogu.
0: Sí, sí, sí. Està bé, perquè dona una mica més de continuïtat, no?
1: Totalment. Bé, doncs ens anem en aquesta base militar que, bueno, a mi em va guanyar només començar, perquè és que l'escena em va recordar a Top Gun. Crec que és,
2: home,
1: és totalment
2: les
1: intencionat.
2: Les palmeres i la calor i la sorra.
1: Bueno, però bàsicament és com aquesta posta de sol i en lloc dels avions, no? Doncs vas veient els X-Wing i tot. Sí, sí, és, bueno, Top Gun.
0: Molt bo aquest pla, sí, sí. I com van recte i de cop gira... No, boníssim.
1: No, aquí, a més, com van aterrant, no? Així, és l'alba, no? S'està fent de dia. Van repostant combustible, etc, que és com sí. L'escena que recorda molt a Top Gun, la pel·lícula del Tom Cruise.
2: I també aquesta part que ell ha de donar comptes a la coronel, que és la Sigourney Weaver, també em recorda bastant a Top Gun, perquè no, Maverick era el kamikaze, no? Vull dir,
1: sí.
2: I aquest és un...
1: Fa el que vol,
2: diu, has fet una destrossa, li diu. Una destrossa, no? I no era això, però ell al final ha fet el que havia de fer i la missió està complerta.
1: Què us ha semblat el personatge de Sigourney Weaver?
0: A mi m'ha agradat, però m'hauria agradat veure-la més.
2: Clar, anava a dir, surt poc.
0: Sí, això, ostres, és una espineta que m'ha quedat, perquè m'encanta tenir-la a Star Wars, una actriu com ella, però m'he quedat amb les ganes de veure-la més, o si no veure-la més, amb alguna escena en què s'hi pogués lluir més, perquè és un tros d'actriu i no la veiem, no sé.
2: No, i clar, és inevitable pensar en ella Alien... també sí. Relacionat
1: bueno, amb... Jo me n'he oblidat bastant, eh? És a dir, veus...
2: Bueno, perquè ella ja sap de naus, diguéssim, no? Vull dir, és com, ostres...
1: Però al final, quan la veus amb, diguéssim, amb l'uniforme de pilot de Star Wars, clar. En aquell moment, és brutal.
2: Sí, semblava que estava retirada de pilotar i no, perquè ella és pilot, no? En essència. Sí que Sigourney Weaver en alguna entrevista ha dit que s'hauria dut de conya amb la princesa Leia, que n'està segura, que s'haguessin entès molt bé.
1: És un personatge que podria ser perfectament la princesa Leia dirigint els pilots, vull dir que...
0: Sí, sí.
2: Un altre tarannà?
1: Bueno, bastant semblant, jo diria, no tan diferent, eh?
2: Algun matís, però sí, l'exigència hi és, en dos casos...
1: I aquí també tenim uns quants cameos de pilots que llavors veurem al final, no? Però aquí és la primera aparició de Dave Filoni a la pel·lícula.
0: Dave Filoni, a veure, parlem-ne, sí. Perquè és que m'encanta com apareix tal qual és ell amb el seu barret. És que no l'han ni caracteritzat per fer-lo d'una manera una mica diferent, no?
1: No.
0: El tio està allà, tal qual.
1: No s'ha tret ni el barret.
0: El vaig veure allà. En aquell moment és que, increïble.
2: Ja havia aparegut, no?, abans.
1: Sí.
2: Ha aparegut diverses vegades.
0: És un pilot, de fet. Mm. Havia aparegut amb el seu X-Wing. Mm. Però és que és boníssim.
1: Allà els veiem a la cafeteria, que llavors els veurem altra vegada al final de la pel·lícula. Jo em pensava, bueno, ja està, ja ha fet el cameo. No! Els tornem a veure també al final amb en Trapper Wolf, no?
0: Trapper Wolf. Sí. I fins i tot té una línia de diàleg.
1: Sí? Parla i tot. Sí. Jo no recordo si a la sèrie parlava, ja no el recordo.
0: Crec que sí, també.
1: Bé, alguna cosa d'aquí. I parlem d'uns dels grans encerts també en aquest moment, que és el retorn de la Razor Crest. Jo crec que és com que va ser un error prescindir de la nau, tot i que aquesta nau de Naboo i tal, no? L'N1 és molt guapa, però si tu vas a Mangrove i... has de passar temps a la nau, necessites alguna mica gran.
0: Sí. I sobretot si t'hi ha de cabre un hat.
1: I ens n'anem a anar al Huta, si voleu. Doncs va, anem a veure aquest món natal dels hats i aquesta part sí que tenim moltes vinculacions amb la sèrie animada de Clone Wars, no? Tota aquesta part d'aquí, bueno, inclús també amb el llibre de Boba Fett, etc. No?
0: Sí, sí, aquest planeta ja l'havíem vist en animació i també m'ha agradat molt com l'han fet. Es veu realment igual que veiem en la versió animada, l'ambientació és idèntica. I també és un planeta que fa molts anys que existeix, que està creat dins l'univers i era bastant desconegut i m'ha agradat molt poder-lo visitar.
1: Sí, tota aquesta cosa pantanosa, d'aiguamolls, no?, que està, sí, està molt ben reproduïda. I llavors tenim aquests cosins bessons d'en Jabba, no?, que sí, ja els, són els que van veure el llibre de Boba Fett per primera vegada.
0: Exacte, sí, sí.
1: Continuen fent de les seves, no?, intentar recuperar l'imperi criminal d'en Jabba. Sembla ser, doncs, que la cosa tampoc acaba de funcionar del tot bé, però, bueno, de fet, el temple de Tatooine no l'han pogut recuperar, per això estan on estan aquesta gent, i governen des d'aquest palau, a Nal Hutta. I aquí apareix el mandalorià Din Djarin i li demanen que, entre cometes, rescati en Rota el Hutt. Qui se'n recordava d'en Rota? Tu segur, Roger.
0: Jo sí, però... Però, ostres, ha passat temps, eh? No, és d'aquestes coses que m'encanta, perquè sembla que Star Wars se n'oblidi d'algunes coses, les deixa abandonades, però molts anys més tard les acaba recuperant. Va passar amb la bèstia Zilo, que també la va introduir a The Clone Wars, i fins recentment a debat vaig que no ens van dir què havia passat. I aquest personatge, el fill d'en Jabba, és que havia aparegut... És, sobretot, té molt de protagonisme a la trama del film de The Clone Wars, el que es va estrenar el 2008 per donar inici a la sèrie. Després apareix també en algun capítol de la sèrie, i després ja no se'n va saber res. I dius, ostres, què se'n va fer del fill d'en Jabba el Hutt? Doncs bé, per fi no hem tingut la resposta. I a mi, només per això, ja m'ha encantat. O sigui, m'ha encantat tornar a veure'l i saber què se n'ha fet d'ell, no? Però és que, a més, el personatge m'ha agradat molt com l'han fet, com l'han definit, com l'han pensat, de la seva actitud, la seva personalitat, com el seu arc de personatge en la pel·lícula m'ha agradat molt i com acaba, al final, unint-se a la Nova República. Molt content. És de les sorpreses agradables d'aquest film, en Rota.
1: I, a més, quan li donen la foto de que l'ha de buscar, que és com que et donen una foto de fa 20 anys perquè trobis, sí, una persona d'actualitat perquè no en tenen més. És la foto de quan era petit... Bueno, la foto no, és la imatge de l'animació del... Sí. Pilot de Clone Wars, la sèrie d'animació.
0: M'ha agradat molt el detall perquè connecta, no, amb The Clone Wars, perquè realment, clar, està canviadíssim. Només està tan forçut que no... és diferent a Java.
2: Fa gràcia perquè em penso que els bessons li diuen en Din Djarin, en Mando, bueno, ara ja haurà fet l'estirada.
1: Sí, i tant que ha fet l'estirada.
2: Vull dir que han passat anys i ara...
1: Com li deien al personatge? Perquè sortia, eh? Es va doblar en català la pel·lícula.
0: En català, Pudentet.
1: Pudentet, imagina't.
2: En Rota?
1: Sí.
0: Sí, perquè feia pudor.
1: Sí, sí. Li deia la soca, no? És la soca, sí, que referia... Sí, perquè, clar, aquí hi ha una connexió entre aquests personatges que sembla que no, i es coneixen. Algun dia potser es produeix aquest retrobament, eh?
0: Sí, ostres. I can use some information. Whoa. For this price, I'll tell you
1: whatever you want. I'm looking for a hut. Close for the night. Thank you. Doncs bé, anem a buscar en Rota i de camí d'en Rota ens trobem amb Martin Scorsese, que és el típic botiguer que té la food truck, com deies abans, una raça que és l'Ardariana, no? És un Ardarià que ja també havíem vist a Solo, no? Si no m'equivoco, aquesta raça, sí, era un dels pilots.
0: Sí. Exacte, un dels pilots que li posava veu, en aquell cas, Jon Favreau, justament, sí, a Solo. I de fet, la referència no és tan sols que sigui la mateixa espècie, és que sembla que són familiars, perquè el de Solo es deia Rio Duran i aquest de Mandalorian Grogu es diu Hugo Duran. Comparteixen cognom, per tant, ja, aquí ja pots pensar, doncs, que potser són cosins o alguna...
1: Sí, sí que és cert que no se'l menciona com a Hugo, surt en els crèdits de la pel·lícula, però bé, tinguin en compte que li posa la veu Martin Scorsese, el nom d'Hugo clarament és una referència a la pel·lícula Hugo. Uh-huh. Que aquí es va titular com La invenció d'Hugo.
2: Està basada en el llibre magnífic, sí, que és La invenció d'Hugo Cabret.
1: Doncs això, és una pel·lícula, una de les poques així pel·lícules familiars que ha fet Martin Scorsese, per
2: que
1: tant...
2: és un amor al cinema.
1: Sí, sí, sí.
2: La tradició cinematogràfica.
1: Per tant, es diu Hugo perquè la veu li posa Scorsese. I Marta, tu ens volies aquí...
2: El sandwich, no? El voleu saber? El sandwich... potser ja ho heu buscat, no?
1: No sé, jo el que vaig pensar... Jo no. No, jo el sandwich tampoc, però vaig pensar, dic, això és una referència del propi Jon Favreau de la pel·lícula Chef.
2: Mira, no vas desencaminat i t'ho complemento. Val. Aquest sandwich és una idea original del xef que va fer l'assessorament a la pel·lícula Chef.
1: Val, d'acord.
2: Vale, que en, a veure si... El Roy Choi es diu el xef, que és, entès, té certa... Ara hi ha llaços d'amistat amb Jon Favreau. Ja sabeu que a Jon Favreau li agrada això de menjar. Vull dir que...
1: No, si heu vist la pel·lícula Chef, que està molt bé, eh? Vull dir que...
2: Ai, molt bé. Sí, sí, sí. També surt una food truck.
1: Sí, home, és, eh? És una pel·li d'un cuiner d'aquests típics cuiner que es queda, sí, d'alta standing, volada, o sigui, que queda,
2: sí,
1: fart.
2: Que queda fart dels crítics, queda fart de tot plegat
1: i es munta una food truck. Doncs aquesta food truck podria ser la que veiem a la pel·lícula.
2: Doncs us explicaré de què està fet aquest sandwich. Que...
1: Tens la recepta? Per... Ens el podem fer a casa o no?
2: Sí.
1: Sí, ah, mira.
2: Si voleu, sí, perquè de fet es diu flap meat fry. La flap meat és una part que, de la vedella, que és el tall que es pela. Si aneu a la carnisseria, aquí a casa nostra, sí, podeu demanar el tall que es pela. Llavors, està fet, ja ho veieu que el pa és com de motllo, no?, que ho fa, sí, la graella, això és fàcil, no? Ho podeu trobar fàcil. I després, el que no trobarem fàcil és aquesta substància o aquesta salsa ataronjada que ens sembla maionesa, que sí que a la recepta original és un... És el, de fet, la recepta original és l'Spam Sandwich, que és un clàssic que remunta a la Segona Guerra Mundial i que es fa amb formatge i mostassa o maionesa i amb carn de porc enllaunada, perquè eren els soldats que tenien aquelles llaunes de carn de porc. Aquesta recepta existeix, l'original, l'Spam Sandwich, la de la pel·lícula no. Llavors està feta amb vedella i aquesta, això en Roger segur que ho sap molt millor que jo, però aquesta mena de salsa que agafa amb un cullerot l'Hugo, el cuiner, i li posa per sobre, és ou pelut de... Ja saps a què em vull referir o no?
0: No.
2: Espera que ho tinc aquí perquè no em vull equivocar. Ou pelut de Mudhorn.
0: Ostres, mira.
2: Que surt a... Espera't.
0: A la Mandalorian.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. El segon capítol de la primera temporada, en Mando crec que vol agafar un ou per fer-ho servir de...
1: Són aquells que es vol menjar en Grogu?
2: Sí.
1: És aquell capítol que els vol menjar els ous, que llavors neixen uns bitxets?
0: No, però aquells, no. Aquells són de les granotes.
1: De les granotes,
2: no són aquests. Val, aquests Mudhorns són aquestes menes de rinocerons o, sí, que té banya i a més pelut, no?
0: En Grogu l'aixeca, no? Amb la força.
2: Exacte.
1: Ah, d'acord.
2: Sí, i que són grossos i a més estan en coves, o sigui, els tenen guardats veiem amb una cova. És això. Això us costarà més de trobar, però podeu posar maionesa, si voleu.
1: Sí, serà més fàcil que anar a buscar un ou d'aquests.
2: I sí que és veritat que l'acaba amb unes verduretes, perquè sí que el sandwich original, aquest Spam Sandwich, li pots posar guarnició, doncs uns pebrotets, una ceba, el que vulgueu. Doncs aquí està la vostra recepta de la food truck de l'Hugo.
1: Molt bé. Parlant, continuem dintre d'aquest moment del combat, apareix el personatge aquest de Janu, que al final doncs acabarà sent el nom de l'imperial que realment estan buscant, aquest Janu Coin, no? Perquè està buscant en Coin, però resulta que és en Janu, sí. O sigui, al final és acaba
0: sent... Resulta que sona el mateix. Sí, el nom que està basat en el nom de l'actor.
1: Sí, es diu Johnny Coin, dius, s'assembla molt. Vull dir que no s'hi ha matat gaire, eh?
2: No. Sempre hi ha d'haver alguna escena en alguna taverna, no, Roger? Sempre busquem... Aquesta és de western, eh? És una cosa... No pel l'ambient, perquè no hi ha aquestes portes batents ni aquest fotografia com polsegosa que en algunes altres pel·lícules o de capítols hem pogut veure. Aquí és més aviat com una mena de cafè de jazz de baixa estopa on es reuneix lo pitjor i tot està conxabat i és la màfia de Shakari.
1: Bueno, veiem aquest personatge de les banyes que acaba perdent una banya.
2: Hosbruth, es diu alguna
1: cosa així? Sí, alguna cosa així.
0: I que també és d'una espècie que ja havia aparegut en molts altres continguts. Hi ha un Jedi del Consell de l'època de les prequeles que és d'aquesta espècie.
2: Fa de goril·la.
1: Sí, bàsicament, sí. I aquí perd una banya, en Mando només li treu una banya.
2: Mando no li perdona.
1: No.
2: Li deixa escapçat, sí.
1: Bueno, total, que al final acaba tot això amb un combat de gladiadors, que és aquest combat de Jarik, que això, Roger, és una gran referència al món. Brutal. Ja anem a l'origen de Star Wars, no?
0: Sí. O sigui, no sé qui va tenir aquesta idea de fer això, però em sembla...
2: Me'n pots comptar, en Filoni, que és una enciclopèdia amb potes, a Star Wars.
1: Sí, però imaginar-se això... En escala real, és brutal. Sí.
0: És que és una molt bona idea, perquè clar, agafes unes criatures que fa molts anys que estan creades per al 1977 del primer film original de Star Wars, però clar, les havíem vist sempre en petit, amb holograma, sí que havíem vist alguna versió física, però sempre en el joc de taula. I ara veure les criatures amb el mateix disseny, però grans, no?, i amb vida lluitant, i a més n'hi ha una que fa el mateix moviment que fan en el joc, bé... És genial. I veure el tauler, també, l'arena, té el disseny del tauler del joc. És genial.
1: Bé, recordem, perquè no ho sàpigues, el joc que jugava en C-3PO i Chewbacca a l'episodi 4. I...
0: Que s'enfada en Chewbacca.
1: Sí, s'enfada perquè perd i ho engega tota la merda. I allò estava basat... Bueno, va ser Phil Tippett, també, que es va encarregar de l'animació, no? Vull dir, una vegada més. I va ser el creador, co-creador, bàsicament, d'aquest joc similar als escacs, no? Podríem dir, no? Per el tema de les caselles, etc.
0: I que les seqüeles també va tornar a aparèixer.
1: Sí.
0: De fet, el Falcó Milenari el té instal·lat, per això el veiem tant.
1: Bé, doncs fem la parada i anem a casa del Mandalorià, a Nevarro, no? Que sembla com que acaba una pel·lícula i comença una altra, no? En certa manera, en aquest moment... I apareixen els Anzalans, que és aquesta magnífica raça que vam descobrir a l'ascens de Skywalker. Jo l'altre dia ho deia, és veritat, em sembla el millor encert de J.J. Abrams, la millor aportació d'Abrams que ha fet a la saga Star Wars, em sembla aquesta raça. Tots tenen la mateixa veu, que és una actriu de doblatge, que és Shirley Henderson, que ja posava la veu a Babu Frick, i en aquest cas posa la veu als quatre personatges que vaig veure, això deu ser màrqueting, perquè evidentment, que cadascun dels quatre té nom.
0: Sí.
1: Menys, si us interessa.
2: Sí, perquè el que s'acaben enduent, en Keibu, no? És en Mitch, es diu.
1: Sí, en Mitch, en Bay, en Clank i en Keto.
2: Bueno.
1: Escolta, a mi no em facis dir quin és un i quin és l'altre.
2: No ho sabem. No ho sabem, tots són iguals.
1: Però bé, aquesta...
2: Bueno, no sé si tots són... Roger, tu els veus tots iguals o...?
0: Sí.
2: No. Ah, d'acord. He suat per un moment.
1: Animats amb stop motion. A més, em fa moltíssima gràcia, perquè és que a més es nota. O sigui, que la gràcia és que es noti el moviment stop motion, perquè es mou una mica així, no?, com a trompades.
2: Home, però ja és divertit, molt. Perquè quan han de decidir alguna cosa els quatre, és com cadascú la seva part de cervellet. Aquestes...
0: A més, tenen unes mans molt grosses, que es nota que les mans són humanes, que els estan posades allà com per poder manipular. I és com...
2: No sí, sé, perquè, bueno, fan una mica de tot, no? És com un... Són llauners, són lampistes que, bueno, t'ho fan una mica tot, eh? Sí. Mecànics...
1: A més, que són uns personatges que són molt esperit a Star Wars. Aquest tipus de criatures, això, és 100% Star Wars.
0: Mm. I de fet, aquest també és un punt a favor de Mandalorian Grogu, que veiem moltes criatures, molts alienígenes.
1: Molt.
0: Després de venir de productes com Andor, per exemple, que eren molt...
2: Més humans.
0: Pocs humans, no? I pocs alienígenes. I aquí no, aquí és un festival de criatures. I també té molt de mèrit, doncs això que comentàvem abans, que personatges amb molt de protagonisme siguin alienígenes, com en Rota, o en Zeb, o en Grogu, o fins i tot afegiria en Mando, que tot i que és humà, gairebé sempre porta el casc posat, i això també és una dificultat tècnica addicional que té més mèrit.
1: És que tens tota la raó. Jo, per mi, Star Wars sempre han estat criatures i tipus de monstres i bèsties que no has vist enlloc més. I tot això, o sigui, aquest, és que veu molt dels orígens de la saga, aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I torna a posar-te a la palestra tot allò que és identificable o que tu reconeixes com a Star Wars. I...
2: Sí, i allò que al final el que feia Star Wars és això està bé i això no.
1: De fet, aquí sí. Tenim un dels moments crítics de... Sí, sí. De... que aquí hi ha diverses coses a comentar, no? Quan acaba entregant en els bessons, primer doncs, que li treuen el casc, no? Tornem a veure en pantalla a Pedro Pascal.
2: Una deshonra.
1: Sí, però com que ja no és la primera vegada, també el tio, tot i que els hi diu m'heu tret el cas, per tant
2: us
1: hauré...
2: Us hauré de matar.
0: Hauré de matar.
1: Sí. Això si no vol nedar a les aigües, que sembla que la cosa no sí. Fa pinta de que es fiqui les aigües aquestes de Mandalor altra vegada, ai, no? Sí. Sinó que al no. Final acabarà complint la
0: seva... D'una altra manera.
1: Sí, sí. Com ho heu vist tota aquesta part? Perquè a més entra aquí...
2: Home, aquesta part és com un Indiana Jones, això és brutal. Aquests bessons li preparen trampes, ell s'enfronta a aquesta serp monumental feta en CGI, per suposat.
1: Una serp drac, no? Dragon Snake.
0: Sí, sí, sí. Que també té història, aquesta sí. Serp. Sí, perquè sí. Bé, l'havien vist així sencera a The Clone Wars, justament també a Nal Hatta, el planeta que l'Obi-Wan s'hi enfronta, però és que a més encara ve de més enrere, perquè aquesta espècie havia aparegut ni més ni menys que l'Imperi Contraataca, tot i que no la veiem mai sencera.
1: No.
0: També la tecnologia de l'època doncs, ho feia més difícil, però és aquella criatura que hi ha a Dagobah que gairebé es menja l'R2-D2.
1: Sí, l'altre dia, buscant allò, la referència, vaig anar a recuperar aquesta escena i és veritat, la veiem allà doncs, en el pantà de Dagobah, on està en Luke i en Yoda i tal, i es veu com una cosa blanca, però mitja cua o, saps, una part sí. Del cos, no li veiem... O sigui, perquè la tecnologia tampoc ho permetia aleshores, no?
0: Clar, però és genial, no?, com recuperen una criatura.
1: Sí, sí. I aquí veiem, bueno, per recuperar altres criatures, no?, aquests guerrers en forma amfíbia, no? Que també...
0: Que també són recuperats. És que és un putimer de referència, realment, si t'hi pares a pensar.
1: Sí.
0: La criatura aquesta era un guàrdia que hi havia al Palau d'en Jabba, al Retorn del Jedi, que era d'aquesta espècie. Només n'apareixia un, en el cas del Retorn del Jedi, que es deia Manaman, és un Amani, i ara doncs hem vist més Amanis. A més, els Amanis aquests també havien d'aparèixer en un capítol de The Clone Wars que es va quedar inacabat, i es pot veure així a YouTube... amb l'animació a mig fet, i doncs bé, ara els hem vist novament.
1: En el moment aquest de treure-li el casc, perquè això no deixa de ser mai una cosa polèmica, quan li treus el casc en el Mandalorià, bàsicament perquè, bueno, és allò, no? Que al final també és una mica xorrada, perquè dius, home, ja et podria haver passat les manies, has conegut 1.000 mandalorians que ja no portaven casc i no són tan radicals com tu, ell continua encara, això encara no ho ha superat, no? I total, que es podia treure el casc i no passa res. Però bé, suposo que també nosaltres culturalment ens hem acostumat amb el personatge amb el casc i ja com que el tenim associat amb això i ja està, no? Jon Favreau sí. Diu que no van prendre la decisió la lleugera i que el que volien era equilibrar la història establerta amb el personatge amb el desig que tenien ells de mostrar la cara de Pedro Pascal, no? I van buscar una manera que pogués estar justificat a la pel·lícula. Jo he de dir que ja ho esperava, vull dir, esperava en algun moment veure-li la cara a Pedro Pascal, sí. No m'imaginava...
0: No, si no l'haguessin fet, m'hagués enfadat, eh?
1: Ja, jo també, o sigui, crec que és necessari en algun moment veure-li la cara al personatge, perquè, tot i que la seva veu m'agrada molt i un dels motius... jo sempre si puc triar entre doblatge versió original, solo decantar per la versió original. Però és que, clar, és que aquesta sèrie ja l'havia vist en versió original. Si no sents la veu de Pedro Pascal, què tens de Pedro Pascal a la pel·lícula? Per tant, per tenir-lo a prop, jo no necessitava un actor de doblatge perquè no l'hagués sentit com a Pedro Pascal, necessitava la seva veu. I, clar, em funciona perfecte. I llavors tenim aquest pur homenatge a Yoda. Aquí sí que Grogu és Baby Yoda en tot aquest, no sé què dura, 10 minuts? Un quart d'hora de la pel·lícula? Això és com gairebé un cur aquí. A mi aquesta part m'ha encantat. Vull dir, sí. És un moment de repòs de la pel·lícula que no ha tingut repòs. Mm. Per això potser algú li deu haver sobtat, però per mi se'n fa un moment molt, molt necessari. I m'agrada molt. O sigui, sí que és cert que dius... per què necessita Grogu un bastó? Per res. Però, hosti, però que xulo és.
0: I tant.
2: No, però un nen en un bosc, el primer que fa és agafar un pal. No? Aquest, el que passa és que aquesta branca està molt ben acabada i fa... és molt convenient.
1: Què us ha semblat, tota aquesta part?
2: Home, molt divertida.
0: Genial.
2: I també aquesta relació, trobar-se aquest pescador o aquesta persona que està, no?, que viu allà arran del llac, sembla, no?, o un pantà, un llac, una, el que sigui, i que a més amb la complicitat el deixa fer, perquè ell el que vol és alimentar-se ell, perquè està afamat sempre, i alimentar Mando, i li agafa, li treu un peix que s'està fent a la brasa, i l'altre el deixa fer, i a més l'encobreix, que això ja és molt de Star Wars, no? També de, sí, sí. Ostres, sort que hi ha bones persones al món. en un planeta que sembla molt inhòspit i molt agrest i molt, no?, que tot te va en contra, que hi ha, que no gaire, o sigui, que per salvar Mando i cuidar-lo, déu-n'hi-do, li fa allà una cubeta de branques i fang,
1: és la cova d'en Yoda.
2: Clar. I aquella, i Roger, tu no vas riure quan el posa dins com si fos el pal forn i va clavant-hi
0: cas? Sí.
2: Perquè no ha calculat bé, i clar, li sobresurten els peus, i clar que...
0: És molt, molt divertit.
2: És divertit.
0: Però sí, no, i aquest personatge, el pescador, és molt Star Wars, al final, un personatge així, no?, que alienígena, i que te'l trobes aquí, i que els ajuda, que és bona persona... Té aquest to molt familiar de Star Wars.
1: Sí, el personatge es diu Gatorri, i li posa la veu la Stephen McKinley, que és aquest actor que havíem vist, per exemple, a Dune, a la part 1, que és en Tufir Hawat, i també Civil War, que és el que fa de periodista veterà. I bé, la veritat és que és un personatge que m'ha agradat, encaixa molt bé, i també té tota la lògica del món que ell tingui, bueno, perquè no ho he explicat, en Grogu el que fa, evidentment, d'entrada és utilitzar la força per curar la ferida, però clar, es cura la ferida, però no extreu el verí, no? Que són aquests, clar, poders de curació Jedi que, bueno, no, jo no sé ben bé com funcionen. En aquest cas
0: ningú sap.
1: Clar, en aquest cas entens així, perquè quan li cura la ferida, però en Mando no s'aixeca, sí, no? Per tant, tu ja saps que el verí continua la seva sang, o sigui, li ha curat la ferida, no tindrà una hemorràgia.
0: No sabem si és en Grogu, que encara no té els poders tan formats i per això pot guarir la ferida però no el verí, o que simplement, doncs, ningú és capaç de fer-ho del tot, no? Hey kid, the old protect the young. And then the young protect the old.
1: This is the way. Well, this is the way, aquest credo mandalorià, doncs aportem això que és molt bonic. I a partir d'aquest moment dius, bueno, ara què fem? Marxem o anem a buscar aquesta gent? Anem a salvar en Rota.
0: Doncs, si marxem, ens perseguiran i no ens els traurem de sobre mai, per tant...
1: Bé, i anem, doncs, ja al contraatac, al Palau dels Hutt, que aquí ja es lia grossa. Uf. Directament, o sigui, aquí hi ha tots els actors implicats, no? En Rota, pobra, que l'estan allà també, doncs, no sé si electrocutant, sí, o no sé què li estan fent.
2: El tenen paralitzant, no?, amb,
0: sí,
2: una màquina.
0: Perquè pateixi durant molts anys.
1: Exacte, sí, sí.
2: Sí.
1: L'Embo per allà, que doncs està contractat pels Bessons i, per tant, doncs, continuarà allà. I llavors també els pilots X-Wing de la República, que arriben, doncs, a la cavalleria, no?
2: Però perquè els han avisat els ansalians,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, els ansalians, sí, sí.
2: S'han entès.
0: Ells ja ho diuen, que tornaran.
2: Sí, sí, però a mi em fa gràcia de dir, ostres, s'han entès i els hi han fet cas. Vull dir, sí, podia no haver passat tot això, no? Vull dir...
1: Home, però Star Wars, tota espècie...
2: Hi ha un acte de fe i de bondat.
1: Que siguin petits no vol dir que no te'ls hagis de prendre seriosament.
2: No per això, sinó perquè no sé si els acaben d'entendre.
1: Sí, home,
2: què volen explicar,
1: home, ells encara els podem arribar a entendre. I, bueno, suposo, és una escena que està molt bé, d'aquestes també típiques, no? En diferents fronts, què passa aquí, què passa allà, i molt ben... Bueno, no sé... He trobat que està molt bé, no? Més aviat potser en Grogu amb el llop, i amb en Rota, llavors en Mando...
0: Mando contra Lembo.
1: Lembo, sí.
0: I també el combat aeri, que també està molt bé de veure.
1: Sí, sí, totes aquestes combinacions. Trobo que tot està molt ben fet, o sigui, és una molt bona traca final per acabar la pel·lícula, no sé, com ho heu acabat de veure.
0: A mi m'ha agradat molt. També veure tots els models de naus coneguts, no? Els Ales X, els Ales I, els Ales U, tot l'abecedari, i els cameos aquests dels pilots coneguts que tornen a aparèixer, Rick Famuyiwa...
1: Sí, tots, apareixen els directors... de capítols que hi havien aparegut també, no? El Rick Famuyiwa que deies, la Deborah Chow i el Lee Isaac Chung.
0: Exacte.
1: Juntament amb els que ja sabem, Dave Filoni i Paul Sung-Hung Lee, que fa de Trapper Wolf i Carson Teva, que és un...
0: Ah, sí, Carson Teva també em va agradar molt veure'l, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè ha aparegut a totes les sèries del Mandovers.
1: Sí, és veritat, sí, sí. I clar, doncs aquí els tenim a l'aire i per terra, doncs, que per cert també aquí veiem en Grogu calmant el llop,
0: sí,
1: de Lembo, no? Que és aquesta cosa de calmar les criatures, aquesta, sí, relació amb la natura, no? Que té el personatge de Grogu.
0: Això li agrada molt a Dave Filoni, perquè ja. Rebels també ho feia amb els llops, Nesra, com es relacionava amb els llops,
1: és veritat.
0: I li agrada molt això, sí.
1: Però bàsicament té sentit primer per la força i l'altre pel contacte amb la natura que té el personatge de Grogu, no? I, bàsicament, doncs, desapareix, no? Lembo, vull dir, quan veu que els sí. Hats estan vençuts i ell ja no té res a cobrar, perquè al final és un mercenari, no? Vull dir que...
0: Sí. És que això, a més, és que és la típica cosa que faria Lembo, que yeah, coneixia de Clone Wars, perquè és que de Clone Wars ho fa, no? En més d'una ocasió, és 100% ell.
1: O sigui, no marxa per res, sinó marxa perquè dius, bueno, aquí qui no. Benefici trec?
0: Cap. Sí, sí.
1: Pues,
2: més, no. És un caça recompenses, ja no hi ha res per caçar, doncs ja marxa.
1: Per cacera la del Dragon Snake, que ah, es menja
2: ostres,
1: els dos hats.
2: Els bessons. Bueno,
1: és un moment aquest, una mica...
2: Justícia poètica.
1: Sí, sí, però és com entre fastigoset també, no?
0: Sí. I...
1: perquè tens aquestes baboses gegants, la serp allà s'enjala un, tu vas veient sí. com se'l menja, va passant per la panxa, sí, sí. I llavors agafa l'altre i també se'l va...
0: I també. Que es vegi clar que se'ls ha menjat.
1: Que d'allà no surten, que ho tingueu clar.
2: Bueno, perquè elles, bueno, els bessons, siguéssim els hats, no tenen cap habilitat per contrarrestar això.
1: Aquests no, perquè quan cauen a l'aigua és que...
2: No, són maldestres, no... A més, passen tot el dia estirats.
1: L'únic que... Clar, que es mou amb...
2: De fet, aquests bessons són els que paguen perquè els hi facin tot. O sigui, no, ells
0: clar,
2: no fan res
0: en la seva vida. El llibre d'en Boba Fett els portaven allà tota l'estona amb aquell, com aquell llit, no? Els transportaven.
2: Bueno, això és com aquella... És una metàfora, eh? El director d'un circ cau en a la boca del lleó. Doncs això és el mateix, no? Tu has comprat... Tu tens aquí una serp tancada aquí al fos, no? De la fossa del castell, del palau, i doncs mira, ara tu hi caus i ets el seu menjar. I segur que amb aquests dos la serp no en té ni per començar.
1: Ara passarà gana, eh? Si marxa tothom, perquè...
2: No, perquè ha sortit, jo crec que ja
1: sortirà.
2: Home, sí, anirà sí. A buscar-se la vida.
1: Entra i surt. Per cert, una cosa que m'agrada molt, els caces de la Nova República, el disseny informàtic que tenen és el disseny retro de la trilogia clàssica, que estava molt bé. O sigui, dona coherència a aquest univers, no? El fet de fer-ho d'aquesta manera.
0: Sí, sí.
1: Està molt xulo.
0: Són molt reconeixibles.
1: I bé, d'aquí doncs ja anem ja directament a la part final. Tornem a la base de la Nova República. En Rota, que sembla ser que serà un aliat, i en Zeb li diu que té un uniforme per ell, que ja m'agradarà veure'l, perquè jo no sé com s'ha de vestir un hat, però...
2: No, només de tors.
1: Ah, només de tors.
2: Jo ho entenia, sí, bueno, no cal que el vesteixin sencer.
0: Pantalons no li pots posar.
1: Home.
2: No semblarà una sirenita si li poses alguna cosa allà. No, home, jo vaig pensar que de tors li poden posar, doncs, això, com una jaqueta que emuli també el vestit de pilot, no? Ataronjat, amb alguna banda blanca...
1: Forta abraçada, Roger, i ens seguim retrobant, parlant i buscant cosetes de Star Wars per la xarxa també, on estàs
0: doncs,
1: tu molt actiu.
0: Sí, sí.
1: Vinga, una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: La setmana vinent, la idea és recuperar alguns continguts d'actualitat que se'ns han quedat pel camí i encara un juny cinematogràfic que arriba especialment carregat. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. D'aquí una hora, a les 6, hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 2:15 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. D'altra banda, un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. També, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, a Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha promès que el govern estarà al costat de l'empresa Montesa Onda, que ha patit les darreres hores un incendi que ha afectat la seva nau de logística. El president de la companyia, Xavier Rafecas, ha explicat que dins de la desgràcia estan contents que no hi hagi hagut danys personals i ha remarcat que ara valoraran tots els danys materials amb la intenció de tirar endavant. Canviem de nou d'assumpte. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquest dissabte la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director general de la Policia, Francisco Pardo Piqueras, després de les informacions publicades sobre el cas Leire. Finalment, en plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre dins es lliuraven els títols de Patumaires, i s'espera que aquest vespre es faci la sortida de la passada de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, això sí, pendents de la pluja. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Psst, ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i el Salenter. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
5: Michael Jackson té molts i molts èxits dintre la seva discografia, entre ells aquest Smooth Criminal.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Dintre del món dels clàssics hem de fer una ullada a una formació anomenada Air Supply. Te'n recordes aquest Lasting Love?

0: Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Don't Dream It's Over amb els Crowded House.

0: Vilafant. 107.3 FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai al Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Són ells, són Scorpions, amb tota la seva força, amb un tema clàssic del seu repertori. No One Like You, Scorpions.

reflexada amb aquesta peça musical amb tota la seva potència. Scorpions, No One Like You.

0: 107.3 FM.
1: Hi ha cançons que ens fan sentir diferents, ens fan estar en un altre estat d'energia, i aquest seria el cas de You Make Me Feel. Així és com em fa sentir amb Sylvester.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: I tornem a escoltar Shakira. Ho ha passat molt malament, es pensava que no podia tornar a cantar en públic, però sí, s'ha recuperat i aquí tenim el seu Gitana.

0: és FM.
1: Hi ha cançons que sembla que les deixem morir amb el pas del temps o que pràcticament no les recordem. Aquesta podria ser un gran exemple. Exile, Kiss You All Over.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 2:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 2:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. La formació de Winfield, la veritat és que va omplir pistes de ball a Dojo amb moltes i moltes cançons i creades per ells temes diferents com aquest, Sexy Eyes, Winfield.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

i al costat també de First Time Ever i So You Face, com grans èxits al llarg de tota la seva trajectòria musical. És en Roberta Flack amb Kill Me Softly with His Song. Així també hem volgut que fos protagonista

0: Fan 107.3 FM.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
2: Una peça de la formació de Nena, 99 Avalons, va ser del seu gran èxit. La veritat és que després d'aquesta cançó pràcticament van desaparèixer. Nena, 99 Love Balloons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A aquesta hora arrenca una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 9:15 de la vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. A més, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. El que fem ara és buscar la previsió del temps per les properes hores amb ruixats en algunes zones de Catalunya. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Darreres hores d'aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb el cel molt més variable i amb unes temperatures fredes a primeres hores del matí. Al migdia, aquestes màximes han estat una miqueta més altes respecte als últims dies. Hem sobrepassat aquesta barrera dels 30 graus a zones clàssiques com Vinebre o Seròs, i una tarda on els ruixats que esperaven que apareguessin els hi ha costat arrencar sobretot el Pirineu i Prepirineu, però que de fet ens podran acompanyar a les properes hores, afectant inclús també a la Catalunya central. Amb un diumenge al matí que es presenta molt més assolellat, amb el pas de núvols alts i prims que podran ser més compactes sobretot a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i ruixats a la tarda que quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Tot plegat amb unes temperatures que poques variacions tindran.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Una peça dinàmica de Amy Stewart, Knock on Wood.

0: teva ràdio. 107.3 FM.
1: Amb un estil molt peculiar, recordem una de les cançons d'Enya, aquest Only Time. Cantant i compositora irlandesa.

0: 93 FM.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Aquest sí que és un clàssic clàssic que no ens podíem perdre, el Bad the Bone, George Thorogood and the Destroyers.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i

0: 107.3 FM.
1: El seu nom real és Patricia Lee, una legendària cantant que va saltar la fama als 75. Patti Smith, Because the Night.

10 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 2:15 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 2:15 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem. Sona i son de Village People. Recuperem aquí el seu primer gran èxit, el In the Navy.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 2:15 de

0: I Can Help Falling in Love with You, recordant també els UB40, els UB40, des del 107.3 de Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Una de les peces de Presuntos Implicados. Aquí tens el seu Alma de Blues.

0: una de les precioses cançons que tenim en el record d'aquesta formació, que la veritat és que agrada moltíssim, aquest Alma de Blues de Presuntos Implicados. Desvetllant la música de sempre, els èxits que no passen mai, que sempre podem escoltar a qualsevol moment, aquí a la FM, la teva ràdio, Ràdio Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

Jamiroquai, que es diu Love Philosophy. Ai, la filosofia de l'amor, eh? Quantes voltes ens fa donar i, sobretot, pensar amb el cor o no.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: És un altre dels èxits de la llarga cursa discogràfica de Miguel Bosé, Nena.

veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: La millor música actual és la que sona en el Rhythm i Zadenzer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Va ser una peça d'èxit també d'una formació anomenada Toto, el tema Àfrica.

Amb aquesta força i amb aquesta intensitat arriba i es presenta Kenny Loggins des de la banda sonora de la pel·lícula Top Gun. Es diu Playing with the Boys.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo i que és el primer avançament del seu nou disc que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

Així sona la nova cançó de Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. És un avançament, com us deia, del seu nou disc que veurà la llum l'any vinent. Així hem començat amb ells, amb Els Amics de les Arts, aquest recorregut musical que ens portarà per diferents històries d'aquí i d'allà, que ara mateix és el que anem a fer, obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí. I ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio, i extret del seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi.

El que serà de mi, aquesta és la cançó més nova de David Mauricio, aquest cantant nascut a Girona, amb el seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons i entre elles aquesta que hem escoltat. Tornem a fer un viatge, en aquest cas amb la DJ, productora musical i cantant britànica Elisa Rose. La seva nova cançó, Morning Light.

Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu.

L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3Cats. Des de l'Ametlla del Vallès ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue, amb nova cançó que es diu Girl.

És el més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història, que així de bé ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

Aquesta és una de les 6 cançons que trobem en el disc Disculpeu l'enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup d'indie pop en rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, exintegrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

Una de les cançons que enganxaran segurament aquest estiu es diuen Flashy Ice Cream, són sabadellencs, i aquesta és la seva nova cançó que avui ha sonat aquest estrenes. Es diu Imagina. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te siguis on siguis, envoltats com sempre de bona música, de bones històries que ara mateix passen per compartir el més nou del productor Michael Gray i la col·laboració en la veu d'Audrey Martels. Això es diu Beautiful.

La cançó es diu Beautiful, ens la porta Michael Gray, el DJ i productor anglès, i amb la col·laboració d'Audrey Martels, aquesta compositora, cantant i actriu nord-americana, vocalista de gira de la mítica banda Nile Rodgers and Chic. Beautiful, un altre dels temes interessants de la setmana, com també ho és Ivan Herzog. Ell és de Cambrils i ens presenta nova cançó que es diu Des de lluny.

Ivan Herzog, aquesta és la seva cançó Des de Lluny, des de Cambrils ens arriba, i amb la seva cançó que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Donna Lewis, és una cantant galesa, i amb la col·laboració de David Lowe ens proposen aquesta peça anomenada Fall Back Girl.

Donna Lewis, la cantant galesa, amb la col·laboració de David Lowe i aquesta cançó que es diu Fall Back Girl, una altra interessant novetat de la setmana. Es diu Ningú, és un projecte liderat per Guillem Obradors, que és originari de la comarca del Bages, concretament de la zona de Navàs i amb un fort vincle artístic i professional a Manresa i Rodalies, a la Catalunya Central. I la cançó que escoltarem d'ell és I mai t'ho he dit. Aquest és el projecte musical Ningú.

El projecte Ningú, com us deia, liderat per Guillem Obradors, des de la comarca del Bages, ens ha acompanyat amb aquest I mai t'ho he dit. Seguim ja pràcticament a la part final del nostre camí, ara mateix amb el més nou de Paul McCartney. Té nou àlbum i noves històries musicals que sonen d'aquesta manera. Come Inside és una d'elles.

Home Inside. Aquesta és la nova creació musical de Paul McCartney, amb un disc que porta com a nom The Voice of Dungeon Lane. I acabem, posem el punt i final avui aquest estrenes amb el cantant Tito Martí, nom artístic d'en David Martí. És un cantautor musicalment establert a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, tot i que va néixer a Menorca i té unes profundes arrels menorquines. La seva família és de Ferreries i Maó. Per tant, escoltarem una de les seves cançons, la més nova, Si no fos un covard, i així acabem aquest estrenes amb Tito Martí. La setmana que ve tornem, aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Poques coses se senten ara d'Enrique Iglesias. De tant en tant, alguna col·laboració amb alguna peça, amb algun cantant. Aquesta va ser una d'aquelles que va triomfar. Enrique Iglesias, I like it.

0: La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: Avui anirem a Àustria per parlar d'una història que ens deixarà a tots ben esparverats. Potser no coneixeu el nostre protagonista d'avui, en Jack Unterberger, però Àustria era una autèntica estrella. No per cap cas de crònica negra, sinó per les seves obres literàries. El que passa és que aquesta fama d'escriptor o poeta, que era molt bona, va quedar destruïda per una fama posterior molt pitjor, la d'assassí en sèrie. Un símbol gairebé mundial de la rehabilitació que finalment va acabar sent un símbol gairebé mundial de la reincidència. Atenció, perquè la història d'avui és increïble. Benvinguts a La nit més fosca.
2: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, L'ànima és fosca. Avui tenim un cas curiós, com tots, però el d'avui especialment, perquè en primer lloc que passa a Àustria, que molt m'assembla que sí que hi hem anat amb aquest programa alguna vegada, em sona això dels austríacs bojos que maten gent, però avui el cas passa a Àustria i és el cas d'un senyor que es deia Johann Unterberger, conegut com a Jack Unterberger. És conegut com el poeta assassí, ja que, bueno, suposo que podeu intuir que aquest senyor cometia els crims en els que s'inspirava o s'inspirava en els crims que cometia, o potser no. No ho sé, perquè tot això ens ho explicarà, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
3: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, molt bé, molt bé. Content avui. Avui ens quedem una mica més a prop de l'habitual. No anem ni al Pròxim Orient, ni al Japó, ni al Canadà, ni als Estats Units, ni a Sud-amèrica. Avui anem a un país europeu, pràcticament un país d'aquí al costat. I per tant, escolta'm, ja està bé també fer una mica de turisme europeu, eh?
1: Anem a Àustria, Joan.
3: I hem estat tu i jo a Àustria.
1: Hem estat, sí. En un dia estat, impressionant. Podem explicar la història breument o què?
3: Va ser un dia molt gros, tio. O sigui, un dia que ens vam aixecar a Budapest, de fet.
1: Sí, ens vam llevar a Budapest.
3: Ens vam llevar a Budapest. De Budapest vam agafar un tren cap a Viena.
1: Que l'estació estava plena de refugiats sirians.
3: Plena, colmada.
1: Era 2017 o així, no, Joan?
3: No, 2015.
1: 2015, imagina't.
3: És l'any que al final la Merkel els va deixar entrar a Alemanya, tots aquests. Al tren vam conèixer una senyora que estava de viatge de comiat amb el seu marit, que és una cosa amb la qual no entrarem en més detall, però no sé...
1: No entrarem, no.
3: No entrarem, però una cosa molt curiosa. Vam arribar a Viena. Vam visitar diversos palaus. Vam visitar el palau de Hofburn, el palau de Schönbrunn, palau de Belvedere. Vam dinar en un vietnamita, que és
1: però
3: un
1: no
3: restaurant...
1: de Viena, no un vietnamita, un vietnamita.
3: No, un vietnamita, sí. Un vietnamita vam convenir que era un restaurant vietnamita de Viena, diguem-ne, que és,
1: Viena,
3: és exactament el que vam fer,
1: sí,
3: dinant un vietnamita.
1: Sí.
3: I després vam acabar anant a l'Oktoberfest, perquè era octubre...
1: Però t'estàs oblidant de poder el més important de tot.
3: No, vam assistir a un acte polític del president del país d'aquell moment, que era un senyor socialdemòcrata que en veritat no recordo el nom, i vam assistir també a un concert de la Conchita Wurst.
1: Exacte.
3: Tot això en un dia.
1: En un dia, sí. Bé, doncs escolta'm, a la gent no li interessa tot això, però ja ho hem explicat. Apa,
3: sí.
1: Ara centrem-nos en explicar el context històric del 2015 cap enrere, perquè el del 2015 hem explicat un dia de context històric d'Àustria, però hem d'explicar el context històric del cas que parlem avui, que és el del senyor Jack Unterberger.
3: Sí.
1: Joan, doncs aviam, Àustria i tal, perquè Àustria, clar, és on va néixer aquell, eh?
3: És on va néixer Hitler, i això va fer que, evidentment, doncs Àustria que va tenir un paper significatiu a la Segona Guerra Mundial. Normalment Àustria no surt als llibres d'història de la Segona Guerra Mundial, no?, com a estat beligerant, però això és perquè des d'una mica abans de començar la Segona Guerra Mundial, des de l'any 38, Àustria s'havia annexionat a Alemanya. Per tant, d'alguna manera podríem dir que, tot i que no tenia bandera pròpia en aquell moment, era un estat beligerant, formava part activa de la guerra, evidentment, al costat d'Alemanya. Llavors això va fer que, evidentment, d'acabada la guerra, l'any 45, els aliats, igual que ocupen Alemanya, també ocupen Àustria. I aquesta ocupació no seria ni molt menys ràpida. Pensa que els americans, els anglesos, els francesos estarien a Àustria fins a l'any 1955. Per tant, 10 anys d'ocupació militar. Són anys en els quals a Àustria es comença a reconstruir després dels estralls que havia provocat la guerra. Havia estat un país doncs, que havia patit bombardejos, havia patit doncs, importants destruccions, i per tant hi havia tota una tasca a fer per tal de reconstruir el país físicament i fins i tot també institucionalment, perquè evidentment Àustria també recupera la seva entitat com a país independent. I una altra de les característiques d'aquesta etapa és que el país, a mesura que es va recuperant, va patint també un augment de la natalitat. Això és fruit de la recuperació econòmica, evidentment en gran part, però també té una petita influència en aquest repunt el fet de que els milers de soldats estrangers que durant 10 anys van ocupar Àustria, doncs diguem que durant aquest temps el contacte fa el carinyo, no?, que diuen, i per tant molts d'aquests soldats van acabar tenint relacions amb moltes noies austríaques, i fruit d'aquestes relacions van néixer moltes criatures, algunes de les quals van ser, diguéssim, doncs, famílies formalment constituïdes, per dir-ho així, i moltes altres, per desgràcia, eren fruit de relacions més o menys esporàdiques dels soldats amb les noies. En alguns casos, més durs encara, fins i tot eren fruits de relacions relacionades amb el món de la prostitució, perquè moltes noies, fruit de les penúries econòmiques post-Segona Guerra Mundial, van haver d'acabar-se prostituint amb els soldats anglesos, francesos o americans. I justament el nostre protagonista serà una d'aquestes criatures, una criatura que serà fruit de la relació entre un soldat nord-americà i una noia austríaca. No queda del tot clar, perquè aquí hi ha alguna versió contradictòria, si va ser senzillament una relació esporàdica, una canita a l'aire, per dir-ho així. Una noche loca. O directament una relació de prostitució, vale? Això és un cert dubte que tenim, però el que sí que està clar és que va ser un d'aquests casos en el qual el pare doncs, no va acabant-se fent càrrec de la criatura, i per tant la mare del nostre protagonista doncs li va acabar tocant pujar-lo tota sola enmig d'un país que encara patia els efectes de la guerra, per tant en una situació bastant complexa. El nostre protagonista en aquest context neix l'any 1950.
1: No hem parlat d'ell encara i ja pinta molt malament el tema, eh? Perquè sí, abans de néixer ja comença malament tot plegat. Dit això, ara ens toca conèixer la vida d'en Johann, d'en Jack Unterberger, Beger, que faig una R de més, Beger, Unterberger, que ja hem dit que no pinta massa bé d'entrada amb aquesta fecundació sorpresa o aquesta concepció estranya, diguem-ne. Bueno, estranya no, però fortuïta.
3: Sí, exacte. Bueno, doncs, sobretot, el que ens afecta pel cas d'avui és que la seva mare, doncs, va ser una noia molt jove que, com dius, doncs, va quedar embarassada, el seu pare doncs, no va acabar reconeixent la criatura, i, per tant, ella va viure l'embaràs i, sobretot, els primers anys de la vida del nostre protagonista enmig d'una precarietat molt gran. Aquí, com dic, molt sovint, quan es reconstrueix la seva biografia, surt el tema de la prostitució, si s'havia d'acabar prostituint o no, coses així. Sí que tenim constància que va ser detinguda diferents vegades per cometre petits delictes, sobretot fraus o petits robatoris, és a dir, coses relacionades una mica amb, com podríem dir, petita delinqüència de subsistència. Per tant, en tot cas, més enllà dels detalls concrets, està clar que va passar una infantesa bastant complicada en els seus inicis al costat de la seva mare. Per intentar redreçar això, va acabar vivint amb el seu avi, d'acord? Per tant, amb el pare de la mare. Aquí també la història es fa una mica confosa, vale? Perquè tenim per una banda la versió que ell mateix, que el nostre protagonista, acabaria donant de la seva infantesa amb el seu avi, que igual que els anys que havia passat amb la seva mare els titlla de traumàtics per la precarietat i per la sensació de que no se'n surten, doncs els anys de relació amb l'avi ho relacionen també amb anys encara més trauma, perquè diu que era un home alcohòlic, violent, en fi, tots els xecs, fins i tot diu que contractava també serveis de prostitutes, que mantenia relacions sexuals davant d'ell, en fi, coses molt, molt pertorbadores. El cas és que això tampoc està del tot clar, vale? Perquè aquesta és la versió que donaria ell, que donaria el nostre protagonista per tal d'explicar la seva vida i per tal de justificar també tot el que acabaria fent, però en canvi altres familiars bastant directes desmenteixen aquesta versió i diuen que això no és cert, que el pobre avi pues, era un senyor, que sí, que era un senyor del camp, un senyor, diguéssim, de caràcter ruda, diguem-ne, de les zones rurals de l'Europa central, zones així d'interior, d'homes curtits, però que en cap cas era un maltractador ni un alcohòlic, ni una persona que recorria les seves prostitució davant del seu marit, del seu net per fetitxes estranys, vull dir, res de tot això. Llavors, en aquest sentit,
1: per tant, estava xungo l'home, pobret.
3: Sí, estava xungo i de fet li acabarien traient també, o sigui, acabaria marxant de casa el seu avi perquè acabaria tinguent, doncs, problemes de salut i, per tant, va haver d'acabar espavilant-se tot sol aquest noi des de molt jove. Però, en tot cas, tant el tema de la història de la mare com el tema de la història de l'avi, després una mica hi tornarem, vale? Perquè m'interessa en aquest punt sobretot deixar aquest cert interrogant al voltant de que no acabem de saber massa bé si aquesta història que hem explicat, que és la que ell explica, està del tot contrastada o no. vale? Perquè després veurem alguns dubtes al voltant de la seva figura i tot plegat. En tot cas, el que sí que sabem és que en menor o major grau la seva infantesa va tenir un cert grau de dificultat, això sí, i que de molt jove, per culpa també de la mala salut del seu avi, va haver d'acabar-se espavilant per si sol. I aquí és quan entrem en altres xecs molt habituals, que és que també des de molt jove comença a relacionar-se amb la petita delinqüència, vale? Igual que havíem dit que la seva mare, que l'havien detingut doncs, per robar, per estafar, per no sé què, doncs ell igual, eh? La detenen alguna vegada per robar, una vegada per estafar, i ja de molt jove, un dels càrrecs que anirà, diguéssim, sent habitual en el seu expedient, és els càrrecs relacionats amb tot el tema que en podríem dir de la llibertat sexual, vale? És a dir, que serà molt habitual que tingui tractes molt inapropiats, per dir-ho suaument, amb les noies. I també des de molt jove, el tema de les relacions amb les noies, ell l'acabarà vehiculant molt al través d'aquest tema de la prostitució.
1: Vale? És el tio li agrada anar a fer ús del servei.
3: De fet, ell, el tema aquest de la prostitució, és un tema que anirà dient habitualment. Per exemple, recordem que quan ha explicat la seva història, diu, la meva mare s'havia d'acabar prostituint, no estava del tot clar si s'ho havia fet o no, però ell ho diu, el meu avi contractava els serveis de prostitutes i tenia sexe davant meu, tampoc estava del tot clar si això és cert, però ell ho diu. Vale? Per tant, el tema de la prostitució l'anirà obsessionant molt al llarg de tota la seva vida.
1: Ja podem anar imaginant el tipus de víctimes que tindrà, perquè això també és un xec. De fet, sí, sí. No sé si l'hem dit mai, però és un xec, eh? Persona traumatitzada amb la mare i que acaba, doncs, atacant altres dones o a prostitutes o coses així. Veurem si és el cas, però jo ja tinc la meva intuïció. Se'n va de casa i, sí. Clar, i a partir... Bueno, suposo que forma una família, aquell xec també, no?, d'intent de formar una família, fer vida normal, no?
3: No, en aquest cas no, aquí ben bé no hi arribarem. Aquest senyor mai va arribar massa a tenir un intent de formar una família gaire normal. Sí que sabem que des de molt jove ja va entrar al reformatori, després a mesura que es fa gran, doncs les seves entrades i sortides de la presó per petits delictes, aquells que comentaven abans, era una cosa bastant habitual. I, mica a mica, aquests delictes, un xec que sí que podem ficar aquí és que molt sovint en els nostres protagonistes, diguem-ne, sempre hi ha com una certa acceleració, no? És a dir, comença per delictes greus...
1: Una escalada.
3: Però escalada, que a vegades s'accelera de cop, no? Comencen delictes lleus, no sé què, robatoris, estafes, no sé què, després hi ha una agressió a una noia, després hi ha una amenaça, després hi ha no sé què, i llavors ràpidament passa a una agressió física molt greu, no? I després, finalment, ja acaba travessant la línia vermella, que és arrabassar la vida de la gent, no? Doncs el nostre protagonista tot aquest trajecte el fa amb relativament poc temps, vale? En pocs anys. De fet, amb 20 i pocs anys ja ha sobrepassat la línia de les agressions físiques i l'any 1975 acaba traspassant definitivament la línia i acaba assassinant a la seva primera víctima. Una noia que es deia Margaret Schaffer, que tenia només 18 anys.
1: Clar, com va ser això? Que era la seva xicota, era una prostituta, era una noia random que anava pel carrer...
3: Doncs no era la seva xicota. De fet, aquell moment ell estava emparellat amb una altra noia també bastant psicòpata com ell, que es deia Barbara Schultz, i la parella, com a mena de joc sexual una mica estrany, van acabar assaltant la casa d'aquesta noia, de la Margaret Schaffer, i la van segrestar, la van agredir, la van portar per la força a una zona boscosa i allà la van colpejar amb una barra de ferro, la van violar i finalment, això serà important, la van estrangular utilitzant com a arma homicida la seva pròpia roba interior.
1: El van atrapar ràpid o
3: sí.
1: Va ser un cas... El van atrapar ràpid? Carai.
3: Sí, el van atrapar ràpid. Ell, davant de les múltiples proves, perquè va ser un crim bastant matusser, va decidir que el més intel·ligent que podia fer era confessar-se culpable i, en tot cas, tirar per la línia d'intentar obtenir atenuants. Vale? Dir, escolta, jo estava borratxo, estava sota els efectes de les drogues, estava passant una mala època... Va intentar atenuar-ho. El judici té lloc l'any següent, l'any 1976, quan tenia 26 anys, i a la condemna acaba sent ni més ni menys que de cadena perpètua. Per tant, que un noi de 26 anys el condemni a cadena perpètua, diguem-ne, són molts anys de trullo.
1: Sí que ha sigut curt el programa avui.
3: No ha sigut curt, perquè de fet la història interessant comença ara.
1: Eh? Però si està condemnat a cadena perpètua, la idea de cadena perpètua no surti més.
3: Bueno, doncs això no va passar. Per què no va passar? Perquè la seva actitud dins de la presó, el cert és que va ser realment curiosa. Ell, segons explica, pateix com una mena de metamorfosi dins de la presó. Fa una mena d'introspecció, reconeix el seu crim, reconeix que la seva vida, la vida que portava era una vida molt dolenta, que allò que feia no es pot fer i, molt important també, aprofita el temps a la presó per tal de formar-se en un àmbit que no semblava al principi que li hagués d'anar especialment bé, però que contra tot pronòstic acaba descobrint una passió, que és l'àmbit de la literatura. Vale? És a dir, ell comença a la presó a escriure. Escriu molt. I escriu tant llibres com articles, com també poesia. I en totes aquestes obres que ell va publicant, doncs reflexiona sobre tots aquests temes, no? Que ell havia estat molt equivocat, que ha comès molts errors, que ell és conscient que allò que va fer és una brutalitat, que és conscient que el càstig que està patint és un càstig merescut, que demana perdó al conjunt de la societat, que vol ajudar altres nois que estan en una situació similar a la seva a superar aquestes dificultats, a reencarrilar la seva vida. Llavors, el curiós del cas és que aquestes obres que va publicar, els seus articles són extraordinàriament llegits, i els seus llibres, tant els llibres on fa reflexions com els llibres on publica poemes, són extraordinàriament venuts. És a dir, la societat austríaca, doncs, se li desperta una mena de passió, una mena d'interès espectacular per aquest noi condemnat a cadena perpètua que a través de la literatura està aconseguint expressar el penediment i la seva redempció des de dins de la presó. Això genera un interès.
1: Ell està dins de la presó, i si la publiquen els llibres està ell dins de la presó. Està complint cadena perpètua. Ostres, doncs déu-n'hi-do, doncs que curiós. I he d'entendre que era de qualitat, o sigui, perquè aquest noi va entrar analfabet, pràcticament analfabet a la presó. Llavors, per passar d'analfabet a escriure llibres d'autèntica qualitat, home, doncs déu-n'hi-do. No? Estem parlant de literatura, d'alta literatura o...
3: Bueno, jo no hi entenc gaire, diguéssim, de literatura i menys en alemany, perquè evidentment no tinc el plaer de poder-ne parlar, però pel que sembla sí, pel que sembla tant el gran públic com també, molt important, els cercles, diguem-ne, intel·lectuals, culturals d'Àustria, és a dir, el que podríem dir l'alta cultura austríaca, otorgaven un gran valor, no només literari, que també, sinó moral, a les seves obres. En aquestes obres, per cert, també és on ell explica la seva versió de la seva infantesa, justament per intentar emmarcar el seu desenvolupament personal, no? I com per intentar no tant justificar, sinó explicar per què va acabar cometent tants errors i fent

0: Perpètua i des de la presó escriu autèntics best-sellers, autèntics llibres d'èxit de diversos gèneres, que són molt ben rebuts tant qualitativament com per volum de vendes, no? Què passa a partir d'aquí?
1: El tema és que, esclar, recordem que de fet en teoria en els països democràtics occidentals la presó no està concebuda com un càstig en si mateix, sinó com una certa finalitat de rehabilitació de la persona, no? És a dir, l'objectiu no és castigar-te per castigar-te, sinó que l'objectiu és que d'alguna manera puguis entendre que allò que has fet contra la societat està mal fet. Llavors, aquí comença a haver tot un moviment social a Àustria, de dir, hòstia, aquesta persona que, pobra, està demostrant claríssimament que ha entès que s'ha equivocat, que allò que ha fet és una monstruositat, que es declara culpable, que assumeix la seva responsabilitat, que assumeix la pena, etc, que vol ajudar la resta de la gent, doncs, hòstia, aquest tio l'hem de treure de la presó, perquè no pot ser que estigui a la presó la resta dels seus dies, quan clarament aquesta persona, hòstia, doncs ja ha demostrat que s'ha rehabilitat. No? Llavors aquí dona lloc a una autèntica campanya social a favor del nostre protagonista, que de fet acabaria sent tan gran aquesta pressió social que finalment aconsegueix el seu objectiu. I al maig de 1990, quan portava uns 15 anys a la presó, aconsegueix sortir. I no només surt, sinó que surt convertit en una estrella mediàtica i social, doncs com un dels grans artistes, un dels grans escriptors austríacs del moment.
0: Aviam, aquesta història ha fet un plot twist impressionant. No m'estic veient a venir això, i això que m'he llegit la història d'aquest senyor, però, o sigui, surt de la presó, que estava condemnat a cadena perpètua amb només 15 anys, que déu-n'hi-do, que són bastants, convertit en una celebrity, i el cas comença aquí.
1: Sí. Per què? Doncs perquè, clar, ell surt, és un referent de la rehabilitació, de la reinserció a la societat, el sistema funciona, tot de puta mare, els psiquiatres fan informes favorables, per tant, tot sembla indicar que la cosa ha acabat anant bé, però, ailàs, just en el moment en què ell surt, per cert, una cosa que no hem dit, i molt important, quan ell surt, comença a fer també de periodista i s'especialitza en cròniques de que no saps de què.
0: Ai, ai, crònica negra.
1: No.
0: Quasi. Doncs
1: cròniques no sobre el món de la prostitució.
0: Ah, bueno, no, si ja el coneixia bé, ja.
1: I hem dit que el tio amb això tenia una obsessió molt heavy, eh? De fet, farà cròniques sobre la prostitució a Àustria, però també cròniques sobre la prostitució a altres països d'Europa i del món, perquè viatjarà per tot el món durant els següents mesos intentant conèixer de primera mà com funciona tot el sistema, diguéssim, de prostitució en cada un dels països, com està regulat, com és la realitat, no? Bueno, intenta com fer un treball d'investigació molt profund sobre aquest mundillo.
0: Però en plan celebrity, eh? En plan...
1: Exacte. No, és que ell era un tio famós, diguéssim, i tal. Però el cas és que poc després de que ell surti de la presó, a que no saps què passa a Viena.
0: No.
1: Doncs passa que comencen a aparèixer noies assassinades.
0: Ai, algun imitador.
1: Comencen a aparèixer. Podria ser un imitador, però clar, comencen a aparèixer noies i aquest cas, doncs, comença a sortir als mitjans de comunicació, no? Hòstia, van apareixent noies mortes a Viena i tal. Clar, a veure...
0: Una sospita d'en Jack, no? Perquè és una estrella, és una persona rehabilitada...
1: La policia, a més, investiga com va ser el seu primer assassinat, aquell pel qual l'havien condemnat a cadena perpètua. La noia segrestada, portada per la força d'una zona boscosa, agredida sexualment, colpejada amb un objecte contundent i, finalment, ofegada amb la seva pròpia roba interior. Fan la comparativa amb els casos que van apareixent per Viena durant aquells mesos i diuen, coño, doncs aquí hi ha un paral·lelisme claríssim, hi ha un patró que és com molt evident. I llavors, clar, què fan? L'agafen, que el tio portava amb prou feines un any fora del trullo, eh? L'agafen i l'interroguen, no? I diuen, bueno, tio, escolta, estan apareixent noies mortes, tu aquí què saps d'això? Perquè... Bueno, el noi evidentment diu que no, que ell és innocent, que ell, pobre d'ell, no ha fet...
0: No sabeu amb qui parleu?
1: Sí, no ha fet mal a ningú i que Déu nos en guard de tornar a fer mai mal. Ell està claríssim que allò que va fer fa anys, diguéssim, no ho ha de tornar a fer mai més. I no només això, sinó que, clar, la policia l'acaba de deixar la llibertat perquè no té proves suficients contra ell, per tant, en el moment que creiem, però ell se'n va als mitjans de comunicació a queixar-se de que la policia l'està estigmatitzant i que ell, pobre, que és un ciutadà que té tot el dret del món a la reinserció i que per què la policia segueix, doncs, sense reconèixer-li la presumpció de bondat que tot bon ciutadà ha de tenir i que l'estan perseguint només perquè és ell i perquè tenen prejudicis i tot pagat, els diu que són uns inútils, que el que han de fer és trobar d'una vegada qui és que realment està matant aquestes noies, que clarament no és ell, i la gent en general li dona bastant de suport.
0: I tot això es produeix en molt poc temps, no? Des del 14 de setembre de l'any 90, quines víctimes hi ha?
1: Vale, aviam, el nombre de víctimes, vale, és una cosa que després serà objecte de certa controvèrsia. Però se li atribueixen a Àustria 8 assassinats.

0: Ah, hòstia, això vols dir que a fora
1: se li atribueix
0: n'hi ha més?
1: Després veurem si n'hi ha més o no. Però hòstia, va. 8, vale? Tot noies que es dedicaven a la prostitució majoritàriament i que oscil·laven entre els 20 i pocs i 30 i pocs anys, més o menys.
0: I totes mortes de la mateixa manera, per estrangulació en mitja i
1: per això, violades? Per això l'assassí, exacte, agredides sexualment i estrangulades. Per això l'assassí en qüestió se'l coneixia, aquest encara no sabien el nom, com l'estrangulador de Viena.
0: Bueno, doncs n'hem quedat en que la policia ja l'agafa al principi, ell se'n surt. Què passa, doncs, a partir d'aquí?
1: Aquí el que passa és que...
0: Perquè, esclar, estàs dient a Viena, això vol dir que... Ah, hòstia, això vol dir que poder fora n'hi ha més?
1: Sí, n'hi haurà alguna més. Després d'una investigació bastant exhaustiva de la policia, intentant connectar els casos i tal, finalment troben una pista que relaciona directament una de les morts amb el nostre protagonista d'avui. Vale? Concretament, en un cotxe que ell havia llogat la mateixa nit que va desaparèixer una de les víctimes... La policia se'n va a l'empresa de lloguer de cotxes, revisa el cotxe i troba en allà dues coses molt importants. El primer és ADN de la víctima, però a més de l'ADN, troba unes partícules de tela que són exactament coincidents amb les partícules de la bufanda que portava la víctima aquell dia.
0: Carai.
1: Per tant, a partir d'aquí, la policia estableix per primera vegada un lligam entre ell i una de les víctimes, cosa que clarament és, doncs, el detonant que pot propiciar la seva detenció i la seva, doncs, ja consideració clarament, doncs, com el principal sospitós d'aquests crims. El que passa és que ell, en previsió de que el puguin enganxar, és a dir, ell s'olora que l'enganxen, ell diu, ui, ui, ui, això s'està complicant, cada vegada el setge sobre mi s'està tancant més, cada vegada la policia té més clar que el dolent sóc jo. També és veritat que el fet que ell sortís als mitjans de comunicació insultant i increpant a la policia devia contribuir a que la policia li tingués especials ganes, m'explico? Llavors el tio agafa amb la seva xicota d'aquell moment, que era una noia que tenia només 18 anys, per cert, estem parlant de l'any 91, per tant ell ja tenia 41 tacos, tenia una nòvia de 18, bueno, doncs agafa la noia i decideixen fugir d'Àustria. Fugen a través de Suïssa primer, després passen a França aconsegueixen arribar a París agafen un vol, se'n van a Nova York, i de Nova York se'n van a Miami, on intenten refugiar-se. Entremig d'aquest moviment, d'aquest periple, mentre van passant de Suïssa, França, Estats Units, etc., van contactant amb els mitjans de comunicació austríacs, que evidentment ja els ha arribat la notícia que el rehabilitat number one del país, el gran exemple de reinserció social, és el principal sospitós, ja amb proves fundades, no prejudicis de la policia, sinó amb proves clares, és el principal sospitós d'uns quants assassinats. Llavors, clar, els mitjans de comunicació se'n fan ressò i ell contacta amb els mitjans de comunicació, ell truca als mitjans de comunicació per tal de defensar la seva innocència. Per tant, participa bastant d'aquest show mediàtic. Finalment, com dèiem, arriba a Miami, a Florida, Estats Units, on intenta allà refugiar-se, però comet un error bastant de novato, que és que en tot aquest periple, en tot aquest viatge, la documentació que fa servir és la seva documentació personal, l'autèntica, el seu passaport de veritat. Llavors, clar, evidentment, la policia austríaca emet una ordre de detenció internacional, arriba a les autoritats nord-americanes, que saben on està, i finalment l'acaben detenint. A més, una detenció que, per cert, com a anècdota, la seva xicota, aquesta noia de només 18 anys que l'acompanya en la fugida, acaba col·laborant amb la policia americana per facilitar la seva detenció.
0: Doncs detingut per les autoritats dels Estats Units i, aviam, clar, perquè se l'ha d'extraditar cap a Àustria, ho fan o no? O el jutge?
1: Bueno,
0: perquè no tinc clar que no hagi comès algun crim,
1: clar,
0: als Estats Units, que sempre...
1: A veure, l'extradició va ser una cosa que va ser relativament ràpida, però que sí que va generar un cert debat, vale? Perquè, abans hem dit, va cometre 8 crims a Àustria. Per tant, ja com tu bé apuntaves, que ets un tio avispat, ja deixava entreveure que
0: algun... programes, Joan, molts programes,
1: algun crim fora d'Àustria havia comès, vale? Llavors, les autoritats nord-americanes, quan l'agafen, fan una comparativa i diuen, hòstia, aquest tio va estar als Estats Units l'any passat, vale? Va estar concretament a Califòrnia, perquè, com ja hem dit, es va com especialitzar, com un periodista especialitzat en temes de prostitució de tot el món. I un dels països que va visitar per investigar com funcionava tot el mundillo de la prostitució va ser Estats Units i, concretament, Califòrnia. Que, per cert, a tall d'anècdota, jo crec que això, diguéssim, és un crossover aquí totalment inesperat, durant la seva estada a Califòrnia, a Los Angeles, s'allotja a l'Hotel Cecil.
0: Home, l'Hotel Cecil ja torna a aparèixer.
1: És l'escena d'un dels nostres programes, és a dir, un l'hotel dels horrors, diguem-ne.
0: No, no, però és que ha aparegut en diversos programes, perquè sí. Si no recordo malament, en allà es va allotjar també la Dàlia Negra.
1: Ah, sí, cert.
0: Crec que també en Richard Ramírez també s'hi va allotjar. Ha sortit en molts programes a l'hotel.
1: Si t'allotges allà, és que és molt possible. Hòstia, que
0: és l'Hotel Califòrnia de... Bueno, en fi, de... Déu-n'hi-do. No sé si parlem de l'Hotel Cecil després, no? Ja n'hem parlat prou en aquest programa. Bé, clar... Què fa Califòrnia?
1: Llavors, Califòrnia... Ells detecten que durant els dies que ell va estar a Califòrnia fent la seva investigació, tres noies que es dedicaven també a la prostitució a Califòrnia apareixen mortes amb un modus operandi molt similar als crims dels quals l'acusa la policia austríaca. Per la qual cosa, ràpidament els americans diuen: ep, cabron, tu també has matat penya en territori nord-americà. Vale? Això va generar un cert debat, però finalment... acaben acceptant que sigui extraditat a Viena i allà sigui jutjat per tot el PAC. Vale? Llavors l'agafen, el tornen cap a Viena i allà se li imputen formalment 11 càrrecs d'assassinat, 8 a Àustria i 3 als Estats Units, que finalment acabaran reduïts de 9.
0: Però és estrany, no? Perquè als Estats Units no els agrada deixar escapar els seus criminals, eh?
1: Bueno, jo crec que ja tenien clar que aquest ja els austríacs ja se'ls havia escapat una vegada, diguéssim, i que ja nunca más tornaria a sortir del trullo.
0: Déu-n'hi-do, acabarien... és que Déu-n'hi-do, eh? És que estem parlant d'un tio que va estar a la presó, després de 15 anys va sortir-ne, convertit en una estrella, que vull dir que tenies la vida resolta, comença a matar gent altre cop a Àustria, veu que l'estan a punt de pillar, se'n va als Estats Units... en plan, mira, me'n vaig cap aquí, també mata gent allà, o sigui, però quin, amb la seva nòvia, però quina bogeria és aquesta? Però aquest tio està ben xalat.
1: Estava xaladíssim. I els informes psiquiàtrics favorables, diguem, tothom dient que sí, aquest tio està de puta mare. Aquest tio està per sortir al carrer, bueno, molt heavy. Al final, com deia, acabaria reduint les imputacions de 11 a 9, per allò que ja hem vist en algun altre programa, vale, de que en general els tribunals prefereixen 8 acusacions, o sigui, 9 acusacions en aquest cas, ben fonamentades i que totes 9 acabin 100% segur amb condemna, que no pas 11 i afegint-ne 2 més que vés a saber si es lliurarà. M'explico? Per tant, prefereixen assegurar el tiro, sobretot quan la condemna acaba sent l'evident, que és cadena perpètua. I aquesta vegada...
0: Aquest cop de veritat, espero, eh?
1: Aquest cop de veritat. Llavors, per tant, ja no, diguem-ne, per les famílies de les víctimes té un valor sentimental que molt sovint es queixen, però a efectes pràctics és el mateix que et condemnin per 9 assassinats que per 11. Per tant, acaben assegurant el tiro, l'imputen els 9 càrrecs dels quals la policia creu que ha pogut compilar prou dades, prou evidències, prou proves per assegurar la condemna, i efectivament l'any 1992 acaba sentenciat per aquests assassinats i condemnat una altra vegada a cadena perpètua. Aquesta vegada, però, val a dir que la condemna, encara que ens pogués semblar sorprenent, seria encara més curta que l'anterior.
0: Què dius ara? Quant dura ara?
1: Doncs durarà poc més d'un dia, ni més ni menys, perquè l'endemà de rebre la condemna es va suïcidar, es va penjar a la seva cel·la, concretament.
0: O sigui, Déu-n'hi-do. És que aquest cas m'ha deixat estupefacte, eh? Perquè... I ja està.
1: I ja està. El nostre protagonista va morir finalment el 28 de juny de 1994 i ha passat a la història, diguem-ne, com un dels casos de falsa reinserció més flagrants de tota la història, evidentment d'Àustria, però jo diria gairebé d'Europa.
0: Aviam, aquest senyor deixa molt malament a tots els delinqüents, perquè val a dir que la gran majoria de delinqüents acaben reinserint-se a la societat. Sempre n'hi ha algun que s'escapa, sempre n'hi ha algun que no n'aprèn, això és com la vida mateixa, i aquí tenim un cas, i aquests són molt sonats, i hom es pensa que un delinqüent no es rehabilita. Bé, no és cert, hi ha gent que sí que es rehabilita, però bé, no és el cas d'avui, i desgraciadament aquesta, i a més amb la pompa, no? Perquè aquesta rehabilitació, amb tots els llibres que havia escrit, encara era molt més exagerada i es va demostrar que no havia servit absolutament per res, perquè hi va tornar, i com ja acabem de fer palès, d'una forma insistent i bastant absurda. Bé, Joan, no sé si tens alguna cosa més a afegir.
1: Doncs no, moltes ganes d'escoltar el nostre expert cultural. Segur que tractant-se d'un cas, diguéssim, d'un poeta, d'un escriptor, i a més que ha actuat tant a Europa com als Estats Units, segur que té fato guapo avui.
0: Doncs gràcies, Joan. Ara arriba aquell moment en què, ja ho saben els nostres oients, que el nostre expert cultural ens ve a explicar quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui en la literatura, en el cinema, en la música, etc. Avui molt especialment estem parlant d'un escriptor d'èxit a Àustria, que ell mateix va escriure molts de llibres, i no sé si tindrem alguna coseta més. També tinc entès que va fer, no ho he dit en Joan, però tinc entès que també va escriure teatre. Llavors, un tio bastant complet. Doncs bé, donem benvinguda al nostre expert cultural, en Xavi Gorro. Bones, Xavi.
2: Hola, què tal? Molt bones.
0: Què t'ha semblat el programa avui? Déu-n'hi-do, el cas?
2: Molt artístic tot, no? Molt.
0: Molt artístic seria la paraula.
2: Sí.
0: Bé, aviam, abans que res, no sé si vols fer alguna esmena, alguna cosa que hem dit?
2: No. Bueno, en principi no, doncs, però si vols em queixo, però no ho tenia pensat.
0: Si vols queixar...
2: No, no ho tenia pensat, però...
0: Vols queixar-te?
2: No.
0: Ah, doncs llavors el que haurem de fer és dir gent d'Àustria, no sé si has buscat gent austríaca, gent de Viena. Aquest senyor, de fet, no va néixer a Viena ciutat, va néixer a Judenburg. Què ens pots explicar?
2: Judenburg és un poble, són 10.000 habitants aproximadament, està al sud-est del país, i he buscat famosos, però a part del senyor Jack Unterberger, no he trobat a ningú més que jo conegui. Per tant, si vols anem a Viena, capital d'Àustria.
0: Anem a Viena.
2: Allà sí que hi ha famosos. El primer és un senyor que segurament us sona pel cognom, és Johann Hans Friedrich Karl Asperger, pediatre, investigador, psiquiatre i professor de medicina.
0: Home, tant que el conec, aquest.
2: Sí. Pues conegut bàsicament pels primers estudis sobre trastorns mentals, especialment en nens, i a causa de la seva aportació a les investigacions, i sobretot en el que es va anomenar posteriorment el trastorn de l'espectre autista, o sigui el TEA, doncs el síndrome d'Asperger es va rebre aquest nom a principis dels anys 80 en honor seu. Una altra persona, Hans Krankel, futbolista, davanter centre, un dels millors jugadors d'Europa als anys 70, va arribar al Barça la temporada 78-79 de la mà de Josep Lluís Núñez, estrat president del Barça, amb la papereta complicada de substituir a Johan Cruyff. Doncs bé, aquest senyor, diguem que va fer una primera temporada amb el Barça excel·lent, 29 gols, va guanyar el Pichichi, la bota de bronze a Europa, i sobretot aquest senyor el recordaran potser els més grans de la casa, perquè va ser un personatge clau a la recopa de que el Barça va guanyar a Basilea, sobretot la final de Basilea. I una anècdota d'aquest home que jo no coneixia: abans d'aquesta final, a pocs dies abans de que es produís la final, Hans Krankel i la seva dona van patir un greu accident de cotxe a la Diagonal. És més, la dona va estar molt malament, es va aconseguir recuperar, i no sabia si Krankel podia jugar a la final o no. I és més, perquè veiessis l'impacte que aquest home va tenir en el club, diferents aficionats del Barça van mostrar solidaritat amb ell, es van dirigir a l'hospital on estava ell i la seva dona per donar sang i intentar ajudar, i per fer guàrdies per veure com estava el senyor, perquè clar, no hi havia internet, no hi havia Twitter, i no se sabien les notícies al moment. Doncs bé, aquest senyor finalment va poder jugar aquesta final, ho va fer, diguem, com a mostra d'agraïment pels aficionats del Barça, i va tenir un paper decisiu en la victòria del Barça, va marcar un dels gols determinant, i bueno, doncs diguem que una de les figures importants del club, i va donar aquest títol.
0: Molt bé, no el coneixia gens, eh?
2: La que ve després sí que la coneixeràs. A Viena és Maria Antonieta d'Àustria, reina de França, sí. Dona de Lluís XVI.
0: Que ja ve aquesta senyora, eh?
2: Que ja molt bé, sobretot fins que li va treure el cap, sí.
0: Crec que hem fet el cas, eh? Aquí,
2: hem fet el cas.
0: A l'Ines Fosca, en un programa de...
2: Sí, hem fet el cas. També és de Viena l'actor Fritz Lang, conegut per pel·lícules com Metrópolis, o una de la que ja hem parlat aquí i també hem fet el cas, amb la que s'inspira la pel·lícula, que és M, el vampiro de Düsseldorf, una pel·lícula de 1931.
0: Sí.
2: També són de Viena els compositors Franz Schubert, Johann Strauss pare i Johann Strauss fill, coneguts per si mireu el concierto d'Año Nuevo de Viena, allò el dia 1, doncs toquen peces de Johann Strauss pare i Johann Strauss fill. I també un altre director de cine que és Fred Zinnemann, que també és nascut a Viena. I si et sembla, anem pels comentaris, perquè en tenim molts, perquè clar, com que portem dos programes sense llegir comentaris, doncs clar.
0: És veritat, bueno, l'anterior programa no van llegir comentaris perquè eren directes.
2: Sí? Eren directes, sí. Molt bé, no, allò? Entrant en un camarino i tal, eh?
0: Ah, sí, va estar molt bé, sí. Vinga.
2: Camarino, Estrelladam...
0: Sí.
2: Aigua, i ja està.
0: Bueno, sí. Bueno, i ens van portar, els oients van portar de regal Nutella.
2: No, ens van portar Nocilla.
0: No, Nutella.
2: No, ens van portar Nocilla. Nutella, no.
0: No. Això la tinc jo, la Nutella, ens van portar Nutella.
2: Però la Nocilla la tinc jo, saps?
0: Que vols dir que va portar un pot de cadascuna
2: sí,
0: a cada un de nosaltres?
2: Sí, ho saps ben bé. Certs oients de les tartines han portat una ampolla, una
0: caixa. Sí, sí. que van portar un nino pel nen, com es diu aquest, un nino dodo o algo així es diu, molt maco, d'una girafa que al principi va identificar com una vaca. Per tant, gràcies a aquests oients, valen la pena, realment.
2: Sí. Anem pels comentaris, si et sembla. Comencem amb en Joan Tripiana, que diu: enhorabona per un nou directe i per la informació del carrer Fuencarral. Hi ha llocs que millor no passar. Per altra banda, vaig acabar pel terra amb la secció dels minuts musicals al final del programa. No m'imaginava que ningú més conegués les recopilacions de música per a planxar i les seves peculiars caràtules. Ara, cultura popular, això, eh? Per cert, ja que parlem de l'Espanya Profunda, l'altre dia per WhatsApp us ho vaig recomanar, però us recomano a tots els oients. Aneu a la plataforma, a la web de... Bueno, a la plataforma, a l'aplicació de Ràdio Televisió Espanyola i mireu el documental sobre Puerto Rico, el nou que s'ha fet, molt recomanable. Imatges noves, imatges d'arxiu, imatges del judici i moltes entrevistes a gent que va viure en primera persona els fets. Molt recomanable. 45 minuts que es passen molt ràpid. L'aficionada diu: hola, jo no sé el 1902, però el rei Alfons XIII, tan borbó, tan preocupat pels seus subvis, mentre el poble es moria de fam, el 1915 va crear una productora de cine porno on crec que hi havia de tot.
0: Sí, això. Sí, això amb el conde de Romanones, eh?
2: Exacte, sí. També això, diu una cosa. Diu: sense voler ser pesada, m'agradaria saber en quins casos utilitzeu quillo i a quin tipus de gent us referiu. D'aquesta manera, tal vegada...
0: Sí,
2: retiraré la meva opinió, m'encanta el vostre programa, us escolto des de Castelló. Per fer-ho més fàcil, digue'ns tu què penses que és un quillo i nosaltres et direm si és la nostra versió o no, perquè així acabarem abans.
0: Sí, és veritat.
2: Vale, soc en Guillem, sobre el cas del Wang Qian, te'n recordes el senyor xino aquell? Diu: pensava sí. Que anomenaries la millor pel·lícula de Jackie Chan, que es diu Wells on Mill, que traduïda seria com, bueno, va ser a los supercamorristes, que va estar filmada a Barcelona, on el bo de Jackie Chan li tocava les tetes per error a Amparo Moreno. Tot molt sòrdid i penso que assoleix els estàndards de qualitat d'en Xavi. És cert, l'he de veure.
0: No sé de què va això de tocar les tetes de l'Amparo Moreno, la veritat.
2: Bueno, la pel·lícula, els supercamorristes...
0: I li toca les tetes a...
2: No l'he vist, la miraré. Prometo que la miraré. Però jo crec que té molt bona nota, perquè té un 5,6.
0: Sí.
2: Per tant, jo crec que és bona pel·li. 5,6 és bona pel·li, eh? Està a Prime, i a Movistar, i a Flixolé, saps d'arreu. Ja, la miraré.
0: I miraràs?
2: Però, i tant, un 5,6, això és una obra d'art per mi. Vale, un anònim. Diu: dues curiositats. Aquí hi ha una mica... És una dues curiositats conspiranoica, eh? La Wang Qian, la tenista, te'n recordes que vam dir que hi havia el Wang Qian assassí? La Wang Qian, tenista, diu. La Wang Qian és del 14 de gener de 1992. El Wang Qian assassí, del 16 de gener de 1975. En el judici, ella afirma que va començar a matar el 1992. No sé, veu una connexió, no?
0: Bueno, ja la gent fa connexions a vegades, no sé en quins moments de... No, sí.
2: Però hi ha més, hi ha més.
0: Aviam.
2: Perquè diu, just vau dedicar...
0: Desenvolupa-ho, això.
2: No, hi ha una altra anècdota de paral·lelisme, diu. Just vau dedicar aquest podcast a l'assassí més prolífic de Xina. I el dia següent hi va haver l'accident de la mina de carbó al comtat de Qiuan amb 82 morts.
0: Sí, però aquí també es busca una mica.
2: Ja ens acusa nosaltres de provocar un accident a una mina.
0: Un accident a una mina, no.
2: Seguim, Vasily GDP diu: respecte al comentari de si un grup de metal en català ha utilitzat instruments tradicionals, no ho sé, però més enllà d'obrir pas, crec que s'ha de recordar enguany la cosa sorda, que han venut més de 50.000 entrades als seus concerts en rock, que utilitza la dolçaina i músics de banda de forma magistral. Però estem parlant de metal, no estem parlant de rock i d'esca i aquestes coses. Sí que hi ha molts grups que barregen instruments tradicionals, però de metal i obrir pas, dic, no és metal, però als seus inicis una mica jugaven amb el hardcore. Per tant, ho accepto, però just, eh? Eduard Fernández, també sobre el cas del Wang Qian. I això té raó, eh? En algun moment, com te'n recordes que vaig parlar d'un grup de Mongòlia que es deien els Hu? Diu, sí. Anaves a dir música mongòlica? I sí, però mongòlica de Mongòlia. Ni que sou molt pensats.
0: Però esclar, música mongòlica ja està ben dit, no? Mongola.
2: Sí, clar, sí.
0: Mongola o mongòlica?
2: Mongola.
0: No, clar, no ho sé.
2: Bueno,
0: no sé.
2: Mongola, clar, mongola. No, bueno.
0: Mai mongòlica, per què no?
2: Ja, no sé. Tinc dubtes. José Luis Gómez del Rincón diu: gran programa com sempre, es refereix al de l'últim que vam fer el directe del senyor de la planxa. Eternament agraït per descobrir-me aquesta gran cançó de la gran senyora Rocío Jurado. L'Ali diu Marovila, diu: ui, l'Eric Castell, els còmics, que vam parlar d'aquell del futbolista i tal, els tenia tots, jo també. Crec que era francès o belga. L'Eric vivia a Tossa de Mar i es feia amics d'un grup de nens del poble que es feien dir els Tonis. Exacte. Si algú pot recuperar els còmics, els pots comprar encara, però els podeu buscar a internet. A internet hi són tots de, bueno, així, de una mica gratis. Però bueno, potser ja ha prescrit el copyright, no sé. Què més? El Ren L. Anderson diu: només he entrat aquí per necessitat compensatòria d'expressar el lletja i dolenta que m'ha dolgut la cançó. Una forta abraçada i salut, companys. Visca Palestina, visca Badalona i mort al capifeixisme, genocida, pederasta i a tots els seus simpatitzants, còmplices i aliats. La cançó era sobre la cançó que ja havíem ficat al síndrome de Xina. No li agrada gaire.
0: S'ha ficat nerviós aquest oient, veig.
2: Sí, no li agrada gent, però bueno, la cançó...
0: Bueno, ha tingut un atac, s'ha llevat amb, no sé, reivindicatiu.
2: Sí. Bueno, bé.
0: O reivindicativa.
2: Sí.
0: Perquè ha pringat tothom,
2: Sí, tothom.
0: Vinga.
2: Nosaltres no.
0: Bueno, no, per sort.
2: Vale, i em sembla que ha deixat algun comentari, però com que hi havia molts, si deixa d'algun, el tornem a escriure i ja llegirem, però el que no em deixo és el comentari d'en Rubén Rodríguez, perquè torna a ser sonor.
3: I com diria aquell, i fins aquí la nit més fosca, tanquem la paradeta, perquè té la marinera amb el tema d'avui, amb el cas d'avui, amb el Wang Qian. Avui hem entrat en un d'aquells casos que et deixen aquella sensació estranya, eh? Quan s'acaben els fets, arriben les preguntes. Perquè arriba un punt en què deixes d'intentar entendre el que va fer algú i comences a preguntar-te què falla dins d'un cervell perquè la brúixola moral surti disparada per la finestra i no torni mai més. Diuen que els monstres no sempre tenen ullals ni una música inquietant al darrere. De vegades arriben dissimulats, com algú que entra a casa teva, obre la nevera, veu un pot de Nutella i un de nocilla i et diu: és el mateix. Aquí és on la civilització s'esquerda, tu. Aquí és on les amistats es trenquen, les famílies es divideixen i la humanitat demostra que no estava preparada per governar-se a si mateixa. Recordo una anècdota d'una mica de petit. Dormia amb un còmic de Larry Castle sota el coixí perquè pensava que així tindria somnis de futbol. Una nit es va despertar de cop, amb el cor accelerat, i em va jurar que havia somiat una reunió silenciosa en una sala fosca. Imagineu, gent asseguda al voltant d'una taula, discutint molt seriosament si era millor la Nutella o la nocilla. Ningú aixecava la veu, ningú parpallejava gaire. I això era el pitjor de tot. Segons ell, aquell va ser el primer símptoma de la síndrome de Xina. Notar que alguna cosa és profundament inquietant, però no sabia explicar exactament el què. En fi, tanqueu portes, apagueu llums i desconfieu de les coses aparentment normals. La foscor sempre espera. Que tingueu molt bona setmana i, com sempre, una forta abraçada d'en Rubén Rodríguez des de Vilanova i la Geltrú. Adeu!
0: Això,
2: comentari
0: això
2: artístic, era un comentari artístic.
0: No, això és molt fort, eh? És a dir, aquest senyor ha passat de fer comentaris a fer literatura, sí. Obres d'art...
2: Bueno, com el senyor Hundenberg.
0: Ah, sí, sí.
2: Que no,
0: sí,
2: que no sigui un Hundenberg en prosència allà...
0: Home, no, perquè bueno, té veu, veu i té cara de bon tio. No.
2: Bueno,
0: no,
2: el Jack passa, també.
0: No.
2: Vale.
0: Amb en Rubén no t'hi fotis, tu, eh? Amb en Rubén no t'hi fotis. Que fixa't que el tio anava parlant de Nutella i nocilla i no s'ha mullat, eh?
2: No,
0: jo vull
2: no,
0: saber, no. Jo vull saber de quin equip és en Rubén Rodríguez. Perquè com a quarta pota del programa, com a quart... perquè, esclar, jo crec que el seu àudio ja és una secció del programa. Necessitem que es posicioni.
2: Sí.
0: O sigui, que aviam si es posiciona.
2: També necessitem anar per l'apartat cultural, si et va bé.
0: Sí, això és important, sí.
2: Doncs bueno, el cas aquest del senyor, del Jack Hundenberger, doncs bé, com ja ho he dit, té força material cultural, que ja va bé, perquè els últims que hem fet no en tenien gaire, i ja va bé, diguem, que te'n tingui. S'ha de dir, aquest senyor, clar, bàsicament, trobem material cultural de les seves dues facetes, de les facetes com a escriptor, però també de les facetes com a assassins, i dels llibres que va escriure abans d'entrar a la presó i els que va escriure mentre estava a la presó. Per tant, ho dividirem en diferents parts, eh? Començarem amb els llibres i començarem amb un repàs d'alguns dels que ell va escriure, d'acord? El primer es diu Purgatori o el viatge a la presó, informa d'un home culpable, que això és la seva autobiografia, diguem que potser és el seu llibre més famós. El va escriure l'any 1983, es va convertir en un èxit de vendes i diguem que va ser clau per la seva campanya d'alliberament, de la primer alliberament, eh? De quan la gent es pensava que s'havia rehabilitat. Després, l'any 90, va publicar un altre llibre que es deia Dungeon, que diguem que és la continuació d'aquesta primera autobiografia. A l'any 1982, tot molt abans, va publicar el que heu dit abans, el recull de poemes, es deia Raging Self, els seus primers poemes, no sé, no m'he dedicat a llegir-los, però bueno, els primers poemes de la gent fa una miqueta de vergonya aliena, jo crec, eh? No sé. No sé si us agraden els poemes o no, eh? A mi no m'agraden gaire, però, bueno, no sé. No, és un gènere complicat,
0: aviam.
2: Ho has de fer molt bé, eh?
0: Sí, has de ser Miquel Martí Pol o,
2: sí.
0: O Salvador Espriu o alguna cosa així, eh? Per...
2: Sí.
0: Sí, perquè si no és complicat.
2: Sí, has de tenir talent per fer poemes i no sí. Tothom en té.
0: A vegades tothom, i avui en dia que hi ha poemes que són, bueno, i aviam, hi ha raperos que fan poesia molt bona, llavors hi ha altres coses, però hi ha també. Cançons de rap que són poemes molt bons, però bé, ja en parlem un altre dia d'això.
2: Va, seguim. Un altre llibre d'aquest senyor es diu 99 hores, que bàsicament narra els seus 18 mesos en llibertat abans de tornar a ser capturat, però també, com heu dit, va publicar llibres infantils, contes infantils. Un, per exemple, és Quan els nens viuen l'amor, i una obra de teatre que es diu Destinació final, presó. Tots els títols estan traduïts de l'austríac al català, per tant, potser no són, si sabeu austríac, potser no són així del tot, però bueno, és la traducció que ha fet el Google Translator, per tant la culpa li fotem a Google. També tenim llibres que parlen sobre el cas, o sigui, del cas del que hem narrat nosaltres avui. El primer es diu Entrant a l'Hades, la doble vida d'un assassí en sèrie d'un senyor que es diu John Leake, que és considerada potser una de les biografies més detallades i completes del Jack Huntenberger com a assassí, d'acord? No escrita per ell, sinó escrita per una altra persona. Un altre es diu Quan la figura 8 està en el seu zènit, la causa de Jack Unterberger, d'un altre senyor que es diu Gerard Smith, que bàsicament és un recull de la documentació, de molta documentació que es va escriure sobre aquest cas, que es va publicar l'any 1993. I un altre es diu Austrian Psycho, Jack Unterberger, de Malte Herwin, que és una investigació també, aquestes més recents, de l'any 2004, que aprofundeix sobretot sobre la psique i els crims del nostre protagonista d'avui. O sigui, avui tenim molta mandanga, però en tenim més. Perquè l'Astrid Wagner, que va ser la seva darrera parella, que a més era advocada, ha escrit diversos llibres defensant la innocència d'aquest senyor, i n'hi ha dos, que un es diu Segats i l'altre es diu Temps Caníbals, títols també traduïts de l'austríac, no sé si de l'austríac o l'alemany, però també traduïts, i Bianca McRack, que és la seva xicota, la xicota aquesta que va tenir durant el temps que va estar fugat, també va publicar un altre llibre que es diu Aclamat, la meva vida amb un assassí. Si passem al terreny audiovisual, la figura d'aquest poeta assassí ha inspirat diverses publicacions audiovisuals. La primera es diu Purgatori, que és de l'any 1988, que és una adaptació de la seva primera autobiografia, la que hem dit abans que va escriure ell mentre estava a la primera presó, on el mateix Unterberger va participar en el guió. Una altra pel·lícula del 2015 es diu Jack, que retrata la seva vida com a celebritat i després, doncs, el seu retorn a la criminalitat. També tenim un documental, una sèrie documental de la qual hem parlat molt, que és el FBI Files. La podeu trobar, abans la podeu trobar a Prime, ara em sembla que ja no està en obert a l'estat espanyol, però bueno, si aneu al Google la podeu trobar de manera fàcil així, a YouTube segurament està, i si no, al Google la trobeu, vale? El capítol que parla sobre el nostre protagonista d'avui es diu L'estrany sàdic, i bueno, bàsicament detallar la investigació, sobretot internacional, sobretot als Estats Units, i com van col·laborar l'FBI i la policia austríaca per acabar tenint-lo. També hi ha un documental que es diu Entrevista a un assassí, Spiegel Televisió, que és una minissèrie documental que inclou l'única entrevista que aquest senyor va concedir mentre estava a la presó, en concret a Miami, a l'any 1992. Però, sobretot, el nostre protagonista d'avui també destaca per haver estat protagonista de diferents representacions teatrals. I una obra de teatre es diu The Infernal Comedy, que és una producció que va estar protagonitzada per un actor bastant famós, que és John Malkovich, que interpretava el senyor Unterberger. I bàsicament el que feia era narrar la seva vida i tal. O sigui, aquest senyor ho ha tingut tot. Ha tingut pel·lis, ha tingut llibres,
0: ha
2: tingut documentals i obra de teatre. I si et sembla, també acabarem amb música, perquè aquest senyor també ha tingut cançons. No cantava, bueno, no sé si cantava, però sí que hi ha grups que s'han inspirat en els seus crims i en la seva figura per compondre temes. Comencem amb una banda que no només li va dedicar una cançó, sinó que en realitat li va dedicar un disc conceptual complet. Estem parlant d'un grup que es diu Monument of Misanthropy, que és una banda austríaca de brutal death metal, fundada a Viena l'any 2010, coneguda dins l'escena musical, sobretot per la seva contundència musical, i per explorar conceptes que bàsicament estan basades en els assassins en sèrie i la part de la psicologia més fosca. Una banda, bueno, de les que aquí segurament han sortit més d'una vegada. El disc es diu Unterberger, és de l'any 2021, i com deia, està basat completament en l'assassí en sèrie que hem parlat avui. Un altre artista, que es diu Morrock Dilemma, és el nom real de Falk Koloniak, que és considerada una de les figures més representatives del rap underground alemany, i dins de la seva extensa trajectòria va publicar una cançó que es diu Jack, que la podeu trobar dins d'un EP de l'any 2007, que ha fet conjunt amb altres rapers i amb un productor austríac que es diu Brenk Sinatra, que bàsicament doncs, parla explícitament sobre el nostre protagonista d'avui. Però acabarem el programa escoltant un grup que a mi m'agrada sobretot el nom i l'estil de música que fan. I a més la cançó és curta i és molt xula. Estem parlant d'un grup que es diu... Atenció, el nom jo crec que t'agradarà. Perquè,
0: bueno, aviam, sorprèn-me.
2: Vale? Es diu Bloodsucking Zombies from Outer Space.
0: Tradueixo, sisplau.
2: També no.
0: Tradueixo.
2: Pues, que el Bloodsucking...
0: Sí, chupasangres, no?
2: Sí, els chupasangres... Els zombies... xupa-sangs de l'espai exterior.
0: Déu-n'hi-do. No supera els Redonditos de Ricota, però està por ahí, eh? Està por ahí.
2: No.
0: Els zombis
2: xupa-sangs
0: de l'espai exterior.
2: O els zombis vampirs, podríem dir els zombis vampirs de l'espai exterior,
0: sí.
2: No?
0: Déu-n'hi-do. O sigui, són aliens, són vampirs i són zombis. Són tot l'univers Lovecraft en un grup de música. Molt bé.
2: Exacte. Doncs bé, aquesta és una banda bastant coneguda a Àustria que fa un estil musical que es diu Horror Punk i Psicobilly. Van ser fundats a Viena el 2002 i destaquen doncs, per fusionar el rock i el punk amb un concepte i una estètica extreta de, com el seu nom indica, doncs, el cine de terror i sobretot el cine de terror de sèrie B. Aquell cine més friqui i més fet amb 4 duros,
0: bueno,
2: però que si us agrada el gènere és molt xulo.
0: Respecte al cine de terror, jo crec que el de sèrie B és el que es veu en els cines, eh? Perquè...
2: És el millor,
0: no,
2: la sèrie B és el millor.
0: Que, sí, és a dir, el que s'hauria d'entendre com a sèrie B de menys qualitat és el que es veu en els cines i l'autèntic terror és el que és de sèrie B, que és el de veritat, el, sí. És el bo.
2: A mi el que m'emprenya, o sigui, a mi el cine de terror m'agrada molt, però a mi el que, o sigui, el cine de terror te l'has de prendre com te l'has de prendre. O sigui, hi ha pel·lícules de terror que són grans produccions que estan molt ben fetes i que te les has de prendre, no seriosament, però la trama sí que te la pots prendre seriosament i després hi ha cine de terror barato,
0: sí,
2: no?
0: Que és per passar estona. Sí, i poca cosa més.
2: I tu vas allà, vas a lo que vas, vas a lo que vas, vas a, venga, va, no? Els quatre clichés i ja està. Però després hi ha el cine de terror dolent, que és aquell cine de terror que la pel·lícula és dolenta però que es vol prendre en sèrio. Saps? O sigui, vol explicar una història superintensa, però en veritat és una història dolenta. I dius, no, o sigui, jo vull veure cine de terror amb una història dolenta, però bueno, que sigui entretinguda. I el cine de terror de sèrie B ben fet, doncs és molt xulo, perquè no es pren en sèrio ell mateix, però és molt divertit.
0: Tampoc sé si és el que vas a buscar una pel·lícula de terror, és diversió, diguem, però bueno.
2: Sí.
0: Bueno, clar, és que, és, bueno, sí, perquè si diverteixes tinguem por, bueno, doncs...
2: Bueno, no, hi ha pel·lis de terror que barregen el terror amb la comèdia.
0: Pràcticament totes, tenen moltes frases d'humor perquè per trencar una mica, sí, per fer-te... Sí. Bueno, jo crec que és una estratègia.
2: Per exemple, hi ha una pel·li, que això no es diem que és sèrie B, però és bastant coneguda, que està a Netflix, que es diu Noche de Bodas,
0: aquesta.
2: Que és una pel·lícula.
0: És molt bona.
2: I barreja això, barreja el terror amb la comèdia. Hi ha una altra que es diu Babysitter. Sí. Que també la tenim a Netflix, la segona part no és gaire bona, però la primera és molt bona, que també barreja el que és el típic slasher amb el terror sobrenatural i molta comèdia. Per tant, hi ha pel·lícules de terror que això que són de broma. Scream mateix, fa una parella de tot això. Saps? Per tant, si el cine de terror te l'has de prendre com te l'has de prendre. Hi ha pel·lícules de terror que estan fetes per fer por de veritat, per exemple, l'Exorcista, però després hi ha pel·lícules de terror que estan fetes per passar l'estona, per riure i per riure la mamma.
0: Home, ens està quedant un programa, un podcast de crítica cinematogràfica molt maco, eh?
2: Sempre n'he volgut fer un, eh?
0: Potser ens ho plantegem, algun dia.
2: Però hi ha gent que en sap molt i... Vale, doncs bueno, aquesta gent, els Bloodsucking Zombies for Outer Space, fan com deia, fa una barreja entre el horror punk i el psicobilly, perquè fa una idea ràpida, l'horror punk el podem definir com un subgènere del punk, que barreja doncs, el ritme ràpid i agressiu de la música punk i el rock, amb lletres que parlen doncs, d'això, de terror, de cine de sèrie B, de vampiros, de zombies, del Frankenstein. Bàsicament, la referència més clara d'aquest gènere és la banda nord-americana de Misfits, que a finals de l'any 70 doncs, van, diguem, ser els precursors d'aquest gènere, amb lletres molt directes, sons molt, de melodies molt simples, amb tornades molt fàcils de cantar i, sobretot, música molt divertida. I, d'altra banda, també barregen el psicobilly, que és un estil musical que neix de la fusió del punk rock, però, sobretot, del punk rock amb el rockabilly dels anys 50. Això va sorgir al Regne Unit a principis dels 80 amb bandes com The Meteors o The Cramps, i la gràcia que té és que no fan servir instruments típics, diguem, de la música rock, però canvien el baix per al contrabaix, el contrabaix elèctric, i això li dona, a través de la tècnica de l'slap, que és la manera com toca el contrabaix, doncs donaré una mena de so de percussió i una estètica que es barreja entre l'estètica gòtica, l'estètica rockabilly dels 50 i una miqueta el punk amb les crestes i diferents de... Bueno,
0: que fa estona que m'he perdut en tant d'estil.
2: Que és un estil musical... No, és un estil musical bastant xulo, si ho fiqueu. Hi ha bandes molt, molt xules d'això de horror punk i de psicobilly, molt guais. I avui acabarem el programa escoltant una cançó que es diu Legendary Jack, d'aquest grup, dels Bloodsucking Zombies for Other Space, que el podeu trobar en l'àlbum Monster Mutant Boogie, de l'any 2008, i que bàsicament el que fa és narrar la història real del nostre assassí en sèrie austríac que hem parlat avui. I una cançó que dura menys de dos minuts i poc, com a molt, i molt divertida molt i molt
0: bé.
2: Xula.
0: Està bé, cançons curtes, ja que allarguem el programa, doncs almenys la cançó que sigui pim-pam. Doncs bé, gràcies, okay. Xavi. Avui ho deixarem aquí. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, totes les que hi hagin, @animesfosca. En allà poden estar al dia dels nostres programes, poden deixar els seus comentaris, les seves suggerències, ampliar una mica més la informació, o, en fi, estar al dia del que fem, aviam si fem més casos en directe, com el que vam fer la setmana passada, que ens ho vam passar molt bé. I recordin que també es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o a través d'iVox Premium, on fem les seves aportacions econòmiques, la voluntat, ajuden a aquest programa a fer-los feliços, a millorar-los, i a més tota aquesta gent en agraïment té sempre cada setmana contingut extra i exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
1: Adeu, Sergi.
0: Adeu, Xavi.
2: Ens veiem.
0: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda més o menys ja poden trobar les nostres plataformes a Spotify, a iVox i Apple Podcast, el programa setmanal. I recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, a Ràdio Vila, Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre, i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials, és la nit més fosca.
4: February 14th, 1992. Authorities in Austria have issued a warrant for the arrest of Jack Unterweger. They have evidence linking him to 7 murders in 3 cities.

0: molt bones amants de la festa. Benvinguts una setmana més al Rhythm is a Dancer. Una setmana més que gaudirem de la bona música actual.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky, música techno, dance, sessions, màquina actual. Una miqueta de tot perquè disfrutis, perquè ballis de la nostra música. Soc DJ Flecky, aquí comença el Rhythm is a Dancer. Moltes gràcies per ser-hi, gràcies per connectar amb nosaltres. Benvinguts a la festa. Vinga, som-hi.
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem.
2: Nos vamos de fiesta. Te subes.
0: I arrenquem amb novetats.
3: It wakes below. One spark.

aquesta peça peculiar. Amb aquesta novetat obrint el programa d'avui, un tema de Go, s'anomena Hello. Primera novetat d'avui, prepara't perquè en tenim unes quantes. Anem per la segona. Un mica de so melòdic techno amb la novetat que es porta Oxen. No goodbye.

Som-hi, família, més novetats. Detected. En aquesta de Rain Nation. Això s'anomena Destination. Hook Now, so Techno Trance.

Aquest és aquest so Techno Trance, aquesta novetat que es porta Rhymenation. Amb aquesta proposta Destination Unknown. Sons actuals que sonen aquí en el Rhythm is a Danger. I ara anem cap al passat. Anem a recordar un clàssic del 95. Principal Joy i Marky Mark. Happy People. Gran clàssic i després...

peça del 1995. Principal Joy i Marky Mark. Happy People. Una meravella de tamarro que va arrasar les pistes de ball. I a la família arriba la nostra sessió avui molt i molt especial.

Si volem festa, si volem màquina, si volem canya, això vol dir En Sessió Javi Maki. Avui, família, no connectarem amb Javi Maki, i és que el passat mes de febrer va celebrar el seu aniversari i ho va celebrar a la sala Leblanc, a Lloret de Mar. Doncs ens ha cedit la presentació que es va fer en aquella sessió d'aniversari. Avui gaudirem d'aquesta primera hora del seu aniversari, en aquest aniversari del gran Javi Maki. Doncs vinga, En Sessió, Luna, Rotar i Javi Maki, amb aquest especial aniversari Javi Maki a la sala Leblanc. Vinga, Javi, a liar-la!

Aniversari Javi Maki, des de la sala Leblanc, en sessió Luna, Rotar i Javi Maki.

0: I fins aquí aquesta primera part que ens ha cedit el gran Javi Maki celebrant el seu aniversari. Hem escoltat la sessió de Luna Rotar i Javi Maki en aquest especial aniversari del gran Javi Maki. Moltes gràcies, company, per cedir-nos aquesta gravació. Més endavant escoltarem més DJs que van passar per aquest aniversari. Gràcies, company, gràcies, Javi Maki. I vinga, som família. Continua la festa. Novetats i molta canya. Màquina actual i festa assegurada. Som-hi!
1: Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Truco, truco.

sol. Pastis, s'anomena música. Som-hi, més canya. Xavi BSN. Another Way. Com sempre, tema potent i brutal del gran Xavi BSN, que sempre la lia. Anem a liar-lo nosaltres també. Vinga, Xavi!

sempre aliant-la amb les seves produccions molt potentes, amb aquest bombo espectacular, el gran Xavi BSN, amb aquesta proposta actual, Another Way. Com sempre, molt canyero, i un altre que s'apunta a la nostra festa. Sí, senyors, Dani BPM i Dreams.

un altre artista que sempre la lia amb les seves produccions, Dani BPM i Dream. En aquesta peça, amb aquesta versió maquinera d'aquest gran clàssic, We Don't Without You, versió màquina actual. Que bones produccions, sí senyors, com disfrutem, com gaudim d'aquesta bona música. I ara li fotem encara més canya. I és que això ja s'acaba, família. Últim tema amb Kai Tracy. Trends and Acid. Remix espectacular.

0: Família Fiestero, se'ns acaba el temps. La setmana que ve, mateix dia, mateixa hora. La tornem a liar. Paraula de DJ Fleck i adeu!
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joanjo Be Good.
2: What are we waiting for? Let's have some music.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia.